He viscut esclau 75 anys en uns països catalans ocupats per Espanya i per França des de fa segles. He viscut lluitant contra aquesta esclavitud tots els anys de la meva vida adulta. Una nació esclava, com un individu esclau, és una vergonya de la humanitat i de l'univers. Però una nació mai no serà lliure si els seus fills no volen arriscar llur vida en el seu alliberament i defensa. Amics, accepteu-me aquest final absolut victoriós de la meva contesa per contrapuntar la covardia dels nostres líders, massificadors del poble.

0: han perdut un esclau. Ella és una mica més lliure, perquè jo sóc amb vosaltres, amics.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, el Soler, 95.
1: I'm sorry to worry.

En la primera línia han sembrat llavors de xiquets autistes que muten en violins esfilagarsats i notes fúnebres que s'enrosquen a les rames de la massa tarda aquella en la qual el sol s'amagava darrere els arbres intentant sostenir la teua mirada de cortar por la línia de puntos. En el primer espai està la blanca més blanca del pentagrama, eixa de ponga su foto aquí i han de hacia atrás con la cabeza torcida hasta detenerse en el escaparate. En la segona línia, Jesucrist és d'esclava de la creu i ens mira amb cara de aquí no ha passat nada perquè ja no té superpoders. En el segon espai, broten els fetus tubercle que serveixen de tro a les pilotetes de golf dels bigotis arrelats al mononcle. En la tercera línia, les noves fornades de joves embogits veient nus baix el planeta roig, al desert verd de la Venus blava decapitada, baix les dringants brolladures de pus còsmic del firmament. En el tercer espai, dones precioses amb vestits preciosos es peguen cabotades contra els troncs posant cara de m'estic perdent alguna cosa. En la quarta línia hi ha trampes permanents per a ments que són corxers que et converteixen en vides alienes i tombes que són gramoles de vinils que funcionen amb cent de les antigues pessetes i arbres que són cames que acaben en tacó d'agulla per a llams. En el quart espai hi ha rodamons de la vella escola que albiren passar entre els dits la processó d'allò políticament erecte mentre intercanvien un lleu somriure de complicitat amb la mort.

0: El dia s'ha aixecat un amunt del Canigó.
1: Del Canigó.
0: Un vent companyes, vinguem al porró.
1: Al porró.
0: Vinya, sol, rubí. Que manca és la vida aquí.
1: La vida aquí.
0: Aquesta cançó els hi cantarem.
1: Els hi cantarem.
0: En aquesta llengua que tant estimem.

0: Bon estiu a Radio Arrels.
1: Radio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Vivès, 88.2.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Montescot, 95.

en passant per Fortià, allí varen trobar la refotuda espia, que a Figueres se'n va anar a contar al capità.

pita, pita, va davant. Minyons, anem marxant, anem a perseguir-los. Ja aquí un els trobarem, baionetes pararem, farem carnissa

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
3: Bon dia. Les temperatures mínimes de la matinada passada han estat normals a la plana del Rosselló, al Vallespí i al Conflent amb 18 graus, però fresques a Cerdanya amb 8 graus. Aquesta tarda s'anuncia, i durant tot el dia, una jornada ben assolellada, amb tot just el pas d'alguns núvols prims de tant en tant davant el sol. Amb això, les temperatures màximes arribaran als 27 graus cap a Perpinyà i Elna, 26 a Ceret, 24 a Prada, 20 a Prats de Molló, 18 a Oceja, 15 graus a Formiguera. Pel cap de setmana, doncs, ja es pot avançar que tindrem un cap de setmana ben assolellat, amb ben feble, i unes temperatures que fins i tot podrien pujar, sobretot diumenge, amb una màxima esperada de 30 graus del banc del Vallespí. Diumenge també farà 30 graus cap a les Corberes, 28 a la plana del Rosselló i el Conflent, i fins a 23 graus a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels, en FIAC, 95.
5: L'hora, 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

que el següent gin tònic sempre és la millor de les dreceres. Està fins als collons de mi. Està fins al...

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
2: Bon dia, són les 7 i escolteu, no perdem el nord a Radio Arrels, el vostre programa matinal. Comencem ara amb l'informatiu i després la meteo presentada per l'Albert Noguer.
0: L'informatiu a Radio Arrels.
3: Bon dia. El primer ministre Sebastián Lecornu ha presentat una proposta de pressupostos recessius amb una baixada de 54.000 milions d'euros. En una entrevista al diari Le Figaro, el cap del govern ha explicat que el seu objectiu és que el dèficit públic no superi el 5% i per aconseguir-ho proposa congelar algunes pensions i els sous d'alguns trams de funcionaris i baixar els sous als ministres, d'entre altres mesures. Gairebé tots els ministeris perdrien pressupost, tret de l'Armada, que en guanyaria. Això és una primera proposta que hauria de passar per les negociacions de l'Assemblea i veure si es pot aprovar amb una majoria o si passarà amb un 49-3. Altres qüestions aquest cap de setmana són les Diades Europees del Patrimoni i per l'ocasió hi haurà entrada gratuïta a la majoria de monuments i museus de Catalunya Nord. Un d'ells és el Museu de Prehistòria de Talteüll, que organitza visites especials a indrets que normalment no són oberts al públic. David Angelats és cap de comunicació del museu.
4: Són dos dies dedicats al patrimoni i nosaltres hem fet el partit d'anar una mica el que no sabeia normalment. Doncs fem visites guiades de les reserves arqueològiques i dels laboratoris. Una cosa més clàssica que són visites guiades del museu i una novetat que és l'installació d'una maqueta que presenta la cova de Talteüll i els paisatges arreu de la cova i a 450.000 anys amb les activitats humanes, els animals, els paisatges.
3: I aquest cap de setmana Radio Arrels organitza la segona emissió de Confluències, un programa en públic des del Casal del Conflent. Serà aquest dissabte, 19 de setembre, a les 11 del matí i es tractarà aquesta vegada de la salut al Conflent, un tema molt preocupant pels veïns d'aquesta comarca, ja que falten professionals de salut. Ens en parla Enric Balaguer, animador del programa Confluències.
5: No hi ha metge, és molt complicat de tenir el metge de capçalera, el metge referent, com es diu actualment. També hi ha pocs especialistes o cap. En oftalmologia, per exemple, hi ha només una persona que exerceix de tant en tant a la clínica de Prada, doncs falta, no tenim pediatre, per exemple, el Conflent. Bé, és que hi ha moltes especialitats, tampoc que no són present, encara que hi ha un pol professional que és a la clínica Sant Miquel, on hi ha diversos especialistes, però realment manca tant de metge de capçalera generalista com d'especialista a Prada i al Conflent en general.
3: I en esports, l'USAP s'enfronta demà al Montpeller en un desplaçament complicat després de la victòria a casa contra el Castres la setmana passada. Jeroni Vidal, cronista de l'USAP, a Ràdio Arrels.
6: Tota la gent se desplaçaran perquè és el més a prop, quasiment. Doncs hi ha una voluntat de fer aquest desplaçament, l'esperança d'aquest inici, de començament de temporada que ens donen un poc d'esperança, veure un poc la confiança, de veure també com aquest equip se podrà confrontar al que se fa de més bé a nivell d'aquest top 14.
3: Demà també hi ha partit del Barça, que després d'haver golejat el Racing de Santander 7-2 es desplaça a Sevilla. Aquest cap de setmana se celebra també la Ronda Ceretana, una cursa multitudinària a la capital del Vallespí, a la qual s'esperen més de 3.000 corredors. I abans del temps, us expliquem que la Bressola presenta avui el videoclip de la cançó del seu aniversari.

0: Aquest videoclip es podrà veure a partir d'avui al YouTube i també a les seves xarxes socials. Completem l'informatiu amb la previsió del temps, en aquest cas també amb l'Albert Noguer.
1: La previsió del temps. Enric Balaguer.
2: Bon dia. Les temperatures mínimes de la matinada passada han estat normals a la plana del Rosselló, al Vallespí i al Conflent amb 18 graus, però fresques a Cerdanya amb 8 graus. Aquesta tarda s'anuncia, i durant tot el dia, una jornada ben assolellada, amb tot just el pas d'alguns núvols prims de tant en tant davant el sol. Amb això, les temperatures màximes arribaran als 27 graus cap a Perpinyà i Elna, 26 a Ceret, 24 a Prada, 20 a Prats de Molló, 18 a Ocesa, 15 graus a Formiguera. Pel cap de setmana, doncs, ja es pot avançar que tindrem un cap de setmana ben assolellat, amb vent feble i unes temperatures que fins i tot podrien pujar, sobretot diumenge, amb una màxima esperada de 30 graus del banc del Vallespí. Diumenge també farà 30 graus cap a les Corberes, 28 a la plana del Rosselló i el Conflent i fins a 23 graus a Cerdanya.
3: Radio Arers, a Elna, 95.
1: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
4: I us saludem de tots els llocs on ens escolteu. Parlem, doncs, del programa d'aquesta primera hora, No perdem el nord. Doncs, us recordo que aquest cap de setmana són les Diades Europees de Patrimoni i que per l'ocasió tots els museus i llocs patrimonials són oberts al públic i gratuïts i organitzen també diferents activitats. És el cas del Museu de Talteüll, en parlem d'aquí poc amb en David Angelats, que és el cap de comunicació del museu. Les pintures capitulars del monestir de Santa Maria de Xixena de l'Aragó són ara exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Fan objecte d'un conflicte justament entre Catalunya i Aragó. En parla en Xavier Barral, que és historiador de l'art, al micro de l'Enric Balaguer. Després, arrels de rumba. Es parlarà aquesta vegada de la història de la rumba a Catalunya, amb Joan Pau Escudero. Acabarem amb la crònica CO2 i veurem com, per causa del canvi climàtic, la pols del Sahara amenaça Europa.
5: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Penyer.
4: El 19 i 20 de setembre són les diades europees del patrimoni a l'estat francès. En parlem amb en David Angelats, que és el cap de comunicació del Museu de Talteüll. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Doncs el Museu de Talteüll, el Museu de la Prehistòria de Talteüll, què fa per a aquestes diades enguany?
5: Sí, doncs són dos dies dedicats al patrimoni i nosaltres hem fet el partit d'anar una mica el que no sabeia normalment. Doncs fem visites guiades de les reserves arqueològiques i dels laboratoris, els dos dies. Doncs, la inscripció se fa al museu i amb grups, quan hi ha prou gent, els grups van fer la visita d'aquests espais, que són espais normalment que no són accessibles à la gent. Une cause més classique que son visites guiades del museu per explicar a la gent la collection permanente que se présente en el museu, et una novetat que és l'installation d'une maquette que présente la cove de Talteüll i els paisatges arreu de la cove hi ha 450.000 anys, amb les activitats humanes, els animals, els paisatges, perquè la gent tingui una idea més precisa de com era la zona de la cova aquests temps allunats. Són les activitats que proposem. I tot això és gratuït, l'entrada al museu, les visites guiades, la presentació d'aquesta maqueta, i també serà l'ocasió els últims dies per poder visitar l'exposició temporal sobre els paisatges de Corbière Fenouillet, que és una exposició del parc natural Corbière Fenouillet que es presenta aquí al museu.
4: Pels nostres auditors que no saben del que es tracta aquest parc natural, què és?
5: El parc natural és un parc natural regional que cobre tota la zona de Corbère i Fenouillet i que és dedicat a la preservació, la presentació d'aquests espais naturals i on viu la gent. També aquesta exposició justament presenta les activitats de preservació dels paisatges, les tradicions, el que es pot veure en el parc. Donc, c'est une manière molt intéressante de découvrir lo que est un parc natural régional et les activités que tu as de faire de conservation de la culture, du patrimoine bio, des paysages. Donc, c'est une bonne occasion pour la gente que nous connaissons lo que est un parc natural de découvrir.
4: I David Angelat, cap de comunicació del Museu de Talteüll, hi ha coses que canvien dins la programació per aquestes diades del patrimoni al contrari dels anys passats?
5: La cosa que canvia és que és una novetat, doncs, que canvia és l'instal·lació d'aquesta maqueta en el museu, que permet, és que la cova original no és accessible del moment, i doncs hi ha més, la gent no té sovint falses idees de com era la cova hi ha aquestes períodes de la prehistòria. Doncs amb aquesta maqueta la gent podrà visualitzar com era la cova i la zona de la cova, la vall d'aquí de Talteüll, hi ha 450.000 anys, les activitats dels humans, tot això de manera molt visual. Doncs això és un canviament molt important per la presentació. Les visites guiades, no guiades del museu, són coses molt clàssiques, i les visites dels laboratoris i de les reserves arqueològiques són coses que no se fan usualment, doncs que també són una cosa una mica original.
4: I per acabar, heu canviat res de la programació per la reentrada, no?
5: Non, el museu ha resobert, és el moment on comencem a tenir les escoles, que és l'activitat, l'estiu és turisme familiar i aquí, quan arriba la tardor, hi són activitats, sobretot per les escoles i els grups de jubilats també, mais bon, principalment la missió de servei públic del museu, que és la divulgació de la prehistòria a les escoles.
4: Moltes gràcies, David Angelats, cap de comunicació del Museu de Talteüll.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Recordo doncs que les Diades Europees del Patrimoni tindran lloc enguany el 19 i 20 de setembre. Tots els monuments, llocs patrimonials i museus són gratuïts i organitzen activitats també com el Museu de Talteüll.
0: Radio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.
4: Les pintures capitulars del monestir Santa Maria de Sixena fan l'objecte d'un conflicte entre Catalunya i Aragó. En parla en Xavier Baral, que és historiador de l'art, al micro de l'Enric Balaguer d'aquí poc.
3: Hará falta la cooperación de todos en el respeto de todos.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Les pintures de la sala capitular de Sixena, originària del monestir Santa Maria de Sixena a l'Aragó, són ara exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, i són objecte, des de l'any 2013, d'un conflicte entre Catalunya i Aragó. Parlem del tema amb Xavier Barral, famós historiador de l'art, que ha estat el director del MNAC de 1991 a 1994. Xavier Barral, parlem d'un afer que interessant, conflictiu, que són les pintures de Sixena. Primer presentem això, que són per als nostres oients nord-catalans.
4: A veure, això ho tenim malament. Ho tenim malament. A veure, les pintures, el problema de Sixena és una qüestió general. El monestir està a l'Aragó actual, a la franja d'Aragó. Doncs durant la Guerra Civil aquest monestir es va incendiar i es van intentar, la Generalitat de Catalunya va intentar de salvar el que es podia salvar. Entre aquestes coses, el Josep Budiol, que és un historiador de l'art molt, molt cèlebre i restaurador, va salvar, però en realitat es van desenganxar i després restaurar les pintures de la sala capitular. Aquestes pintures de la sala capitular s'han restaurat i durant tots aquests anys, des d'aleshores, estan conservades al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Aleshores, s'ha de dir de començar que aquestes pintures no existirien si no s'haguessin salvat en aquell moment. Avui dia ja no existirien. Estan conservades al museu, és un patrimoni molt important, són pintures al voltant del 1200 d'un estil molt, molt, de molta qualitat, amb influències de fora, unes pintures que han estat molt estudiades i estan ben conservades i visibles al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Això ha esdevingut una qüestió política, perquè amb els enfrontaments polítics entre els governs d'Aragó i de Catalunya, doncs això s'ha transformat en una cosa d'estat, diríem, de part dels aragonesos. Els aragonesos han reclamat que es tornin aquestes pintures allà. A veure, primer de tot no hem de confondre totes les restitucions. No és igual la restitució d'un bé colonial a Algèria o a Àfrica Negra com s'està fent avui dia, no té res a veure la restitució eventual dels claustres del Rosselló i del sud de França que estan als Estats Units, que van ser comprats totalment legalment. No té res a veure això dels béns jueus, per exemple, expoliats durant la guerra, durant la Segona Guerra Mundial i abans, i que ara s'estan tornant. Tot això són fenòmens, cada un d'ells diferents. En el cas de Sixena estem parlant d'un mateix estat. Pintures que estan a 200 quilòmetres o 300 quilòmetres d'allà on són conservades avui en dia. I s'està plantejant de transportar-les per instal·lar-les en un lloc que no, diríem, que no té les condicions per acollir-les. A veure, m'explico. Aquestes pintures, com totes les pintures murals, estan conservades amb unes condicions particulars. No només condicions de climatologia permanent i constant, la mateixa manera de moviment, per exemple. Aleshores ens trobem davant d'un exemple que no té cap sentit. És a dir, tots els restauradors i tots els especialistes desaconsellen completament aquest trasllat. És a dir, treure-les d'allà on estan, transportar-les. Hi va haver encara recentment un exemple d'aquest afer polític, és quan per la mateixa decisió dels mateixos jutges es van anar a recollir al Museu de Lleida una sèrie d'obres d'art que venien del Sixena i que estaven en el Museu de Lleida des de feia molts decennis i ben conservades i ben presentades. Va anar a la Guàrdia Civil i amb l'ordre del jutge les van traslladar a Aragó. O sigui, ens trobem davant d'una cosa que es pot dir que és pràcticament surrealista, que avui dia, el 2026, es pretengui fer una operació d'aquest tipus. Aleshores, Per què la cosa no té probablement solució? Doncs perquè la decisió del jutge ha estat presa. Ara els hem de plantejar si aquest trasllat surt malament, és a dir, si es fa malbé alguna cosa, qui en serà el responsable? Perquè evidentment el jutge ha dit que això ho han de traslladar els mateixos que ho conserven, és a dir, el Museu Nacional d'Art de Catalunya. El Museu Nacional d'Art de Catalunya ha dit, i moltes vegades, que no s'han de moure. Aleshores, qui serà responsable en cas d'un problema? Que hi serà segur, perquè aquestes pintures són de difícil trasllat. Però és que a més hi ha un altre problema que jo mateix, quan era director del Museu Nacional d'Art de Catalunya, ens vam plantejar, que és el problema de totes aquestes pintures romàniques que venen dels Pirineus, que s'han posat en el museu en uns espais que, si ara les volguéssim tornar a portar a l'església, no les podríem tornar a portar, perquè els espais de fusta, diríem, les fustes que les porten, tenen uns formats que s'han adaptat en aquelles pintures, que no són els de l'absis d'origen. I el mateix els hi passa amb aquestes pintures de Sixena. És a dir, s'haurien de fer allà a Sixena uns espais per encabir-les tal i com estan avui dia. Bueno, tot això és complicat i és una decisió absolutament il·lògica, de la qual ja s'han escrit prous articles i prous llibres sobre aquest problema, i malauradament la decisió del jutge està presa, no, tots els recursos no s'han seguit, i com diuen alguns historiadors actuals, també això és el resultat de la no implicació del govern de la Generalitat actual. És a dir, que no s'ha plantejat el govern de la Generalitat de fer front diríem, portant-ho al Tribunal Constitucional, portant-ho al Tribunal Europeu, etcètera, etcètera, per fer front a aquesta decisió que ha pres un jutge d'Aragó contra els parers de tots els especialistes.
3: Moltes gràcies a Xavier Barral.
0: Ràdio Arrels, a Ceret, 88.2.
1: I ara us proposo una música molt bonica, Flor de nit, de la Mar Pujol.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyer.
3: Són les 7:30. Escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels des del Soler. I ara, com cada mitja hora, la meteo.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Les temperatures mínimes de la matinada passada han estat normals a la plana del Rosselló, al Vallespí i al Conflent amb 18 graus, però fresques a Cerdanya amb 8 graus. Aquesta tarda s'anuncia, i durant tot el dia, una jornada ben assolellada, amb tot just el pas d'alguns núvols prims de tant en tant davant el sol. Amb això, les temperatures màximes arribaran als 27 graus cap a Perpinyà i Elna, 26 a Ceret, 24 a Prada, 20 a Prats de Molló, 18 a Oceja, 15 graus a Formiguera. Pel cap de setmana, doncs, ja es pot avançar que tindrem un cap de setmana ben assolellat, amb vent feble i unes temperatures que fins i tot podrien pujar, sobretot diumenge, amb una màxima esperada de 30 graus del banc del Vallespí. Diumenge també farà 30 graus cap a les Corberes, 28 a la plana del Rosselló i el Conflent i fins a 23 graus a Cerdanya.
5: Ràdio Arrels, a Cabestany, 95.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: Arrels de Rumba és el nou programa proposat per en Joan Pau Escudero i el primer episodi es parlarà doncs, de l'etimologia del mot rumba. Acabarem aquesta hora amb CO2 i veurem que per causa del canvi climàtic la pols del Sahara amenaça Europa.
6: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels de rumba.
2: Joan Pau Escudero. La rumba és un dels gèneres musicals més populars a Catalunya i a tot l'estat espanyol, però l'origen del seu nom continua generant debat. Avui repassem algunes hipòtesis lingüístiques i teories que intenten explicar d'on ve aquesta paraula.
3: La rumba s'ha posat de moda, efectivament, a Catalunya, a tot l'estat espanyol, a França i més enllà. D'on ve aquest nom? Aquest nom se n'ha parlat molt, se'n parla des de fa alguns segles, des del segle XIX, pel cap baix. Hi ha moltes hipòtesis, no n'hi ha cap de clara a hores d'ara. Alguns lingüistes, com Joan Coromines, s'inclinen cap una relació amb la paraula catalana rumb o rumbo en castellà, i això es tindria una relació amb mujeres de rumbo, i de mujeres de rumbo hauria passat a rumba. Ho veig una mica forçat, una mica... Això mateix, una mica forçat.
2: Més enllà de la lingüística tradicional, la paraula rumba, segons Joan Pau Escudero, ens porta a la Cuba del segle XIX. La mateixa sonoritat de la paraula apunta directament cap a paraules afrocaribenyes.
3: Tenint en compte que l'origen geogràfic de la rumba, l'àmbit cultural de la rumba, quan parlem de rumba, ens referim a la rumba cubana. La rumba cubana és una música, doncs, que se situa, que es desenvolupa al centre de l'illa de Cuba. Són poblacions que són esclaus o descendents d'esclaus que relacionats directament amb l'Àfrica, que parlaven llengües, doncs, que venien de l'Àfrica. Jo no conec aquestes llengües, no tinc cap teoria concreta, simplement diria que l'analogia fonètica amb mots afroamericans que no en falten, com bemba, timba, bembé, tumba, tot això ens orienta cap a un origen africà probable, més probable que no pas res que tingui a veure amb rumb i rumbo. Això seria per l'origen, queda feina per fer, doncs, analitzant les llengües dels esclaus i dels descendents dels esclaus de la part central de Cuba, com ara Matances i Rodalies.
2: Per entendre com sona aquesta rumba, cal fixar-nos en les seves arrels vives. Així es va demostrar en la trobada de los muñequitos de Matances i els joves gitanos de Sant Jaume.
3: Per tenir una perspectiva sonora del que és la rumba en el sentit cubà de la paraula, doncs escoltarem ara uns representants, un grup emblemàtic de rumba cubana actual, que són els Muñequitos de Matances. Els Muñequitos de Matances van venir a Perpinyà precisament fa uns 2 o 3 anys, van estar a la casa musical i van estar en relació, doncs, amb joves gitanets de Sant Jaume, que van quedar fascinats per la capacitat, el domini de la polirítmia d'aquests cubans descendents d'esclaus africans, que fan música exclusivament amb percussions, amb tombadores, timbes, tota una sèrie d'instruments afrocubans, i sense cap instrument altre instrument que la veu humana per cantar. Doncs hi va haver aquest intercanvi, i aquests cubans, doncs, que ensenyaven, doncs, com es tocava les percussions afrocubanes en aquests nens gitanos, que va ser un moment molt, molt bonic d'intercanvi cultural. Tot això amb una paraula que unia a tothom, però amb un significat molt diferent. És a dir, que la rumba vista pels cubans i la rumba vista pels gitanets de Sant Jaume. És evident que parlem de dues rumbes ben diferents.

0: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
1: L'actualitat del planeta és d'aquí poc. A Radio Arrels es parlarà avui doncs, de com la pols del Sahara amenaça Europa.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Nogué.
2: La contradicció del discurs de von der Leyen que defensa el clima mentre desmantella les proteccions ambientals. Bon dia. Dimecres, Ursula von der Leyen va presentar-se davant el Parlament Europeu reunit a Estrasburg per pronunciar el seu 6è discurs sobre l'estat de la Unió, l'exercici anual amb què la presidenta de la Comissió Europea marca el rumb polític dels 12 mesos següents. Després d'un estiu marcat per onades de calor i incendis rècord, que ella mateixa va qualificar com l'estiu de la veritat, von der Leyen va reivindicar la trajectòria climàtica de la Unió Europea sense fer però cap referència a la seva pròpia política de desmantellament de normatives ambientals. Tot i recordar que Europa s'escalfa dues vegades més ràpid que la resta del planeta, la presidenta va afirmar que la Unió pot i ha de romandre en la trajectòria dels seus objectius climàtics. Tanmateix, el discurs no va aportar cap detall sobre com la Unió Europea pretén complir l'objectiu de reduir un 90% les emissions abans del 2040 i es va centrar gairebé exclusivament en l'adaptació a les conseqüències del canvi climàtic, deixant de banda les seves causes. Aquesta omissió resulta especialment significativa si estem compte que sota el seu mandat s'han afeblit les proteccions de les prades permanents dins la política agrícola comuna, uns espais essencials per a l'emmagatzematge de carboni, i és només un dels nombrosos exemples. La contradicció entre el discurs institucional i les decisions polítiques efectives evidencia una nova desconnexió preocupant i, al més alt nivell, entre les paraules i els fets, en un moment en què la ciència avisa que calen accions immediates i coherents.
3: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.

Era viure de Màxim Cayuela, som el divendres 18 de setembre i escolteu No perdem el nord a Radio Arès.

0: Ràdio Arrels.
1: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
2: Són les 8, escolteu No perdem el nord a Ràdio Arrels i continuem ara amb l'informatiu seguit de la meteo presentada per l'Albert Noguer.
0: L'informatiu a Ràdio Arrels.
3: Bon dia. El primer ministre Sebastián Lecornu ha presentat una proposta de pressupostos recessius amb una baixada de 54.000 milions d'euros. En una entrevista al diari Le Figaro, el cap del govern ha explicat que el seu objectiu és que el dèficit públic no superi el 5%. I per aconseguir-ho, proposa congelar algunes pensions i els sous d'alguns trams de funcionaris i baixar els sous als ministres, d'entre altres mesures. Gairebé tots els ministeris perdrien pressupost, tret de l'Armada, que en guanyaria. Això és una primera proposta que hauria de passar per les negociacions de l'Assemblea i veure si es pot aprovar amb una majoria o si passarà amb un 49-3. Altres qüestions aquest cap de setmana són les Diades Europees del Patrimoni i per l'ocasió hi haurà entrada gratuïta a la majoria de monuments i museus de Catalunya Nord. Un d'ells és el Museu de Prehistòria de Talteüll, que organitza visites especials a indrets que normalment no són oberts al públic. David Angelats és cap de comunicació del museu.
4: Són dos dies dedicats al patrimoni i nosaltres hem fet la partit d'anar una mica lo que no s'ho veia normalment. Doncs fem visites guiades de les reserves arqueològiques dels laboratoris. Una cosa més clàssica que són visites guiades del museu i una novetat que és l'installació d'una maqueta que presenta la cova de Talteüll i els paisatges arreu de la cova hi ha 450.000 anys amb les activitats humanes, els animals, els paisatges.
3: I aquest cap de setmana Ràdio Arrels organitza la segona emissió de Confluències, un programa en públic des del Casal del Conflent. Serà aquest dissabte, 19 de setembre, a les 11 del matí i es tractarà aquesta vegada de la salut al Conflent, un tema molt preocupant pels veïns d'aquesta comarca, ja que falten professionals de salut. Ens en parla Enric Balaguer, animador del programa Confluències.
5: No hi ha metge, és molt complicat de tenir el metge de capçalera, el metge referent, com es diu actualment. També hi ha pocs especialistes o cap. En oftalmologia, per exemple, hi ha només una persona que exerceix de tant en tant a la clínica de Prada, donc falta, no tenim pediatre, per exemple, el Conflent. Bé, és que hi ha moltes especialitats, tampoc que no són present, encara que hi ha un pol professional que és a la clínica Sant Miquel, on hi ha diversos especialistes, però realment manca tant de metge de capçalera generalista com d'especialista a Prada i al Conflent en general.
3: I en esports, l'USAP s'enfronta demà al Montpeller en un desplaçament complicat després de la victòria a casa contra el Castres la setmana passada. Jeroni Vidal, cronista de l'USAP, a Ràdio Arrels.
6: La gent se desplaçaran perquè és el més a prop quasiment. Doncs hi ha una voluntat de fer aquest desplaçament, l'esperança d'aquest inici, d'aquest començament de temporada que ens donen un poc d'esperança, veure un poc la confiança, de veure també com aquest equip se podrà confrontar al que se fa de més bé a nivell d'aquest top 14.
3: Demà també hi ha partit del Barça, que després d'haver golejat el Racing de Santander 7-2 es desplaça a Sevilla. Aquest cap de setmana se celebra també la Ronda Ceretana, una cursa multitudinària a la capital del Vallespí, a la qual s'esperen més de 3.000 corredors. I abans del temps, us expliquem que la Bressola presenta avui el videoclip de la cançó del seu aniversari.

0: Aquest videoclip es podrà veure a partir d'avui al YouTube i també a les seves xarxes socials. Completem l'informatiu amb la previsió del temps, en aquest cas també amb l'Albert Noguer.
1: La previsió del temps. Albert Noguer.
2: Bon dia. Les temperatures mínimes de la matinada passada han estat normals a la plana del Rosselló, al Vallespí i al Conflent amb 18 graus, però fresques a Cerdanya amb 8 graus. Aquesta tarda s'anuncia, i durant tot el dia, una jornada ben assolellada, amb tot just el pas d'alguns núvols prims de tant en tant davant el sol. Amb això, les temperatures màximes arribaran als 27 graus cap a Perpinyà i Elna, 26 a Ceret, 24 a Prada, 20 a Prats de Molló, 18 a Ocesa, 15 graus a Formiguera. Pel cap de setmana, doncs, ja es pot avançar que tindrem un cap de setmana ben assolellat, amb vent feble i unes temperatures que fins i tot podrien pujar, sobretot diumenge, amb una màxima esperada de 30 graus del banc del Vallespí. Diumenge també farà 30 graus cap a les Corberes, 28 a la plana del Rosselló i el Conflent i fins a 23 graus a Cerdanya.
3: Ràdio Arers, a Sureda, 95.
1: No perdem el nord. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí.
4: Parlem del programa d'aquesta segona hora de No perdem el nord. Doncs, a partir d'ara, Anna Geroni Vidal ens farà els seus comentaris sobre l'USAP cada setmana. Doncs, avui es parlarà de la victòria d'aquest cap de setmana contra Castres. Després, el disc de la setmana amb la Titana. Acabarem aquest programa tornant a escoltar l'entrevista amb en David Angelats, que ens parla doncs de la programació del Museu de Talteüll per les Diades de Patrimoni aquest cap de setmana.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

D'aquí poc en Jeroni Vidal ens farà els seus comentaris sobre l'USAP i parlarà doncs del match que ha tingut lloc aquest cap de setmana on l'USAP ha guanyat contra Castres.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
1: Baròmetre ho sap. Amb Jeroni Vidal.
2: L'USAP va aconseguir la setmana passada la seva primera victòria de la temporada contra el Castres a casa i enguany tindrem cada setmana uns comentaris de l'USAP que ens els portarà el Jeroni Vidal. Jeroni, bon dia.
3: Bon dia.
2: Com deia, comencem que amb la temporada ja començada, però amb la primera victòria, no?
3: Sí, sí, això era fantàstic, perquè estem contents, perquè la veritat és que volíem pas tornar a viure el que se va passar l'any passat. I perquè, si no, començar un poc aquest episodi, fer els reputegaires i tot això, francament, no. Doncs a l'estadi hi havia ple de gent, una gran voluntat, i una esperança del públic. Donc era ple com un ou i això era molt agradable.
2: La victòria contra el Castres 43-29, deies que trenca una mica amb aquests dimonis de l'any passat, però ens podem animar gaire per la temporada o tampoc ens hem de fer moltes il·lusions?
3: I cal anar a poc a poc. Me sembla que, efectivament, l'any passat, per arribar a tenir el mateix total, vam haver d'esperar fins a Nadal, quasiment. Enguany, si espiem un poc la cosa, veiem que hi ha dos equips que no han pogut encara guanyar i que es quedin així. Tres altres que guanyen tot i nosaltres aquí al mig un poc amb un punt a París, quatre de la victòria l'altre dia. Estem contents perquè és un bon començament i doncs això dona... Jo vaig parlar un poc amb els amics, amb els companys i tothom me diu la mateixa cosa. Me va dir la mateixa cosa. Estem contents i ens donen una confiança dins d'aquell joc, la manera de jugar i tot això. I me sembla que hi cal anar a poc, però la cosa vindrà segurament.
2: Jeroni Vidal, cada setmana ens voldràs parlar del rugbi, no només de la part, diríem, més esportiva, sinó també de la part social que hi ha al voltant del rugbi, en aquest cas de l'USAP. I avui ens vols parlar una mica d'aquesta preparació, aquesta prèvia als grans partits, o als partits a casa, diríem. Què ens vols explicar d'aquí?
3: Bé, sí, és això, és a dir que com els jugaires se preparen, nosaltres també tenim una preparació que sigui amb els amics, amb els companys, tota la setmana hi ha la cosa que comença, la pressió finalment, que comença a venir, que comença a muntar, perquè és una reunió. És una reunió on s'hi va amb molt de ple, hi havia el cel, els colors, el groc, el roig, les senyeres i tot això. Bé, doncs aquesta preparació ve. I la segona cosa, bé, que com que anem a parlar i discutir, bé, efectivament, hi podem pas anar sense saber les coses. Doncs ens hem de documentar, cal llegir els diaris i tot això, perquè cal saber de què van les coses, quina composició, i tu aquesta estratègia que em penses, aquell joc més o m'agrada pas, bon, ple de coses com això, que hi ha ple de discussions, i hi ha un debat molt, molt, molt gran en aquest moment, i és ple de gent que veure que hi ha... tornem, és una reentrada amb 14.000 persones, i això és magnífic. Doncs realment hi ha un ritual de preparació que se posa en plaça el dia mateix, un poc abans, i fa part de, m'imagini, fa part de la meitat de les discussions de les persones que hi van, segurament, durant de la setmana.
2: I cal anar una mica amb els deures fets per saber què ha passat a tota la Lliga, gairebé, no?
3: Quasiment, doncs és completament això, perquè és un plaer també de discutir d'una cosa que ens agrada a tots. Ens agrada de parlar, per exemple, de la USAP, però també del rugbi, i com a aficionat i com a gent que sempre hi va anar tot això, la gent s'interessa molt a el que se passa i tenen aquesta voluntat de veure un poc les composicions, perquè la gent venen a tot arreu, és l'ocasió de veure companys que no veus durant l'estiu, durant del mes de juny, i ara ens tornem a veure, doncs tothom és content.
2: Aquest cap de setmana toca un rival, és el Montpeller, és a prop, però és un rival dur, no?
3: Sí, sí. A nivell de... Allò, cal dir una cosa, pot ser que a nivell de rival, a nivell del públic, no poden rivalitzar. Començarem amb això, encara que hi hagi uns aficionats molt, molt, segurament que tenen, tant com nosaltres, eh? Me vull dir que a nivell del nombre, a nivell de tot això el tenen pas. Montpellier és un desplaçament complicat. Ja si mirem el que se va passar l'any passat, acaben segon a nivell de la final, que perden contra Tolosa. Són musolluts, tenen davanters que són sòlids i tot això, doncs serà complicat. A més, se van estropassar durant el primer partit a casa, contra Pau. Bon, efectivament, Pau és una màquina en guany. És a dir, que és una màquina que despassa tothom, és una desruta per a tots els equips que se presenten davant d'ells. Doncs és una cosa complicada. A més, pot ser que pagarem tots els esforços fets fins ara i que cal preparar també, se cal preparar també a la vinguda d'aquí poc de l'equip de Bordeaux, que segurament vindrà amb tota la energia, perquè acaben ells també de viure un diumenge un poc fins de fet són un poc malalt, mig malalts, masegats un poc amb la derrota de Tolosa.
2: Doncs un desplaçament complicat per la part esportiva, però que hi anirà moltíssims catalans des de Perpinyà.
3: Sí, això segurament és una veritable transhumància, perquè aquí hi haurà 2.000 persones sense cap problema, i encara arriba a l'inici d'any, perquè jo pensi que si havia estat al final d'any hagués estat diferent. Bé, doncs esperem, el temps serà bo, segurament, perquè sempre fa bo, de tota manera, i doncs arribarem en un moment on efectivament tota la gent se desplaçaran, perquè és el més a prop, quasiment. Doncs hi ha una voluntat de fer aquest desplaçament, l'esperança d'aquest inici, de començament de temporada, que ens donen un poc d'esperança, veure un poc la confiança, de veure també com aquest equip se podrà confrontar al que se fa de més bé a nivell d'aquest top 14.
2: Doncs esperarem aquest dissabte per veure com acaba aquest enfrontament entre el Montpellier i l'USAP, com dèiem, un de complicat però a prop de casa. Geroni Vidal, fins la setmana que ve, moltes gràcies.
3: Gràcies, adiu.
1: Radio Arers, a 3 hores 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyer.
3: Són les 8 i mitja i escolteu No perdem el nord, el vostre programa matinal a Ràdio Arrels. Ara la meteo amb l'Albert Noguer.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Bon dia. Les temperatures mínimes de la matinada passada han estat normals a la plana del Rosselló, al Vallespí i al Conflent amb 18 graus, però fresques a Cerdanya amb 8 graus. Aquesta tarda s'anuncia, i durant tot el dia, una jornada ben assolellada, amb tot just el pas d'alguns núvols prims de tant en tant davant el sol. Amb això, les temperatures màximes arribaran als 27 graus cap a Perpinyà i Elna, 26 a Ceret, 24 a Prada, 20 a Prats de Molló, 18 a Ocesa, 15 graus a Formiguera. Pel cap de setmana, doncs, ja es pot avançar que tindrem un cap de setmana ben assolellat, amb vent feble i unes temperatures que fins i tot podrien pujar, sobretot diumenge, amb una màxima esperada de 30 graus del banc del Vallespí. Diumenge també farà 30 graus cap a les Corberes, 28 a la plana del Rosselló i el Conflent i fins a 23 graus a Cerdanya.
5: Ràdio Arrels, a Tuí, 95.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: I per arribar a les 9, continuem parlant amb la Titana del seu nou treball. Us recordo també que aquest cap de setmana són les Diades Europees de Patrimoni i que el Museu de Talteüll organitza diferents activitats. En parlem amb el seu cap de comunicació, en David Angelats.
6: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
7: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Aquests dies presentàvem el nou treball discogràfic de Titana, Llum, i avui parlarem de la última cançó que ha volgut presentar-nos, que es diu Els Fanalets. Però primer, Titana, del procés de fer un disc, què és el que t'agrada més? El fet de compondre les cançons, el fet de recuperar cançons tradicionals que ja coneixes o que tenies pensat recuperar-les, el moment de gravar-ho a l'estudi, el fet de fer les col·laboracions o els concerts? Què és el que t'agrada més, si haguessis d'escollir?
8: Uau, no podria quedar-me en una cosa, perquè hi ha moltes vegades que m'agrada molt el fet de... Jo no m'assente en la cadira a pensar una cançó. Jo estic per ahí fent coses i potser estic així en l'escola treballant i de sobte me ve una frase al cap i dic, ai, això m'agradaria que ho diguera esta cançó. Aleshores ja és com que te ve la inspiració, estàs tot el rato ahí pensant. Després, això m'agrada molt, aquest moment, quan t'arriba la inspiració. Després també m'agrada molt estar en l'estudi, gravant, a lo millor ahí també te surt alguna idea que no havies pensat i queda molt bonica. Parlar amb la gent, no? L'alegria que quan te contesten de uah, en sèrio vols que grave una cançó? I jo, sí, el compartir això. I no sé, són moltíssimes coses les que m'agraden d'aquest procés. Sí que n'hi ha algunes que dius, ai, això m'ho podria estalviar, però bueno, és que són moltes coses que has de controlar i, bueno, per sort estaven MoMA Studios i Susana Díaz Tejedor al capdavant d'això i la veritat és que han sabut tirar cap avant i quan ha hagut algun problema, algun nuc, l'han desfet i ha estat molt bé, la veritat.
2: I llavors, si m'haguessis de dir potser les etapes més complicades de les quals parlaves, quines serien?
8: Les etapes més complicades han sigut trobar un punt intermig entre les idees de cadascú, no? Perquè cadascú tirava cap a un lloc i n'hi ha hagut cançons difícils de fer per això. Però bueno, al final, jo tenia clar que al final anava a solventar-se, vull dir, no quedava una altra. Havia de ser així, s'havia de solventar. Els problemes sempre se solventen, sempre n'hi ha solucions i al final, pues això, sempre n'hi ha aquestes cosetes que passen de no estar d'acord en algunes coses, però bueno, sempre amb l'objectiu de fer el millor i d'estar contentes en el resultat final.
2: Clar, això també són coses que passen quan treballem en grup i que fem moltes col·laboracions, de no sempre estar d'acord.
8: Clar, és que són moltes coses i cadascú és de son pare i de sa mare o de les seues mares, dels seus pares, com siga, i clar, cadascú té el seu parer i s'ha d'arribar a algun acord. Però bé, ha sigut menys difícil de lo que esperàvem.
2: Doncs ara acabarem la setmana presentant la cançó que es diu Fanalets, que comença com una cançó de bressol que sembla una mica la melodia de la cançó que coneixem tots, La lluna a la pruna, i després continua amb una cançó que sembla també una mica la de La llum del fanalet. Són cançons que has recuperat o ha sigut voluntari una mica això?
8: Esta composició ha sigut de Susana Díaz Tejedor i el que ha fet ella ha sigut nodrir-se de diferents festes de fanalets que fem al País Valencià, en el que ha vist que la melodia més comuna ha sigut esta de Sereno Melero. Eixa és com la melodia que és a la major quantitat de pobles que fan la festa dels fanalets. I per això ha triat este tipus de melodia. Les cobles que n'hi ha entremig sí que són melodies pensades per Susana i la cançó ve a explicar el que és la festa de bueno, el que estem parlant, no? Com es diu la pròpia cançó, de fanalets, que és una festa que es fa sobre aquestes dates, s'intenten aprofitar, bueno, antigament s'intentaven aprofitar aquests melons que no havien crescut massa, es buidaven per dins, es feien uns dibuixets en les corfes i dins, conten en la safor, jo tinc el relat de la safor, que omplien un caragol, l'omplien d'oli i li posaven un furgadens i això feia de llumeneta, de ciri. I és una festa molt bonica perquè estan les persones majors ajuden als menuts i menudes a tallar el meló. Després li posen la cordeta i el passegen per el poble, no? I n'hi ha una frase molt bonica de la cançó que diu «Portarem la nostra llum i alegria al veïnat», perquè és una festa preciosa. És que quan les festes són intergeneracionals en el que els majors estan ensenyant als menuts, això és llum. Això és llum perquè diu Dani Miquel que si no ensenyem la cultura tradicional als xiquets, este país ens va de les mans, no? I això és una frase molt, molt important i pense que aquestes coses no s'han de perdre. Així que pensarem fer una cançó per a que la gent poguera cantar-la en la festa dels fanalets.
2: Titana, moltes gràcies per el viatge musical per les festes i arrels valencianes i per haver-nos acompanyat aquests dies. I ens acomiadarem, doncs, escoltant la cançó Fanalets.
8: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò del nostre treball i una abraçada molt gran.

Recordo que aquest cap de setmana són les Diades Europees de Patrimoni i que el Museu de Talteüll per l'ocasió organitza diferents activitats. En parla el seu cap de comunicació, en David Angelats, d'aquí poc.

0: escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cultura a Ràdio Arrels.
2: Amb l'Oriana Penyer.
3: El 19 i 20 de setembre són les diades de l'Europees del Patrimoni a l'Estat francès. En parlem amb en David Angelats, que és el cap de comunicació del Museu de Talteüll. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Doncs el Museu de Talteüll, el Museu de la Prehistòria de Talteüll, què fa per a aquestes diades enguany?
4: Sí, doncs són dos dies dedicats al patrimoni i nosaltres hem fet el partit d'anar una mica el que no sabeia normalment. Doncs fem visites guiades de les reserves arqueològiques i dels laboratoris, els dos dies. La inscripció se fa al museu i amb grups, quan hi ha prou gent, els grups van fer la visita d'aquests espais, que són espais normalment que no són accessibles à la gent. Une cause més classique que son visites guiades del museu per explicar a la gent la collection permanente que se présente en el museu, et una novetat que és l'installation d'une maquette que présente la cove de Talteüll i els paisatges arreu de la cove il y a 450.000 ans amb les activitats humanes, els animals, els paisatges, perquè la gent tingui una idea més precisa de com era la zona de la cova aquests temps allunats. Són les activitats que proposem. I tot això és gratuït, l'entrada al museu, les visites guiades, la presentació d'aquesta maqueta, i també serà l'ocasió els últims dies per poder visitar l'exposició temporal sobre els paisatges de Corbière Fenouillet, que és una exposició del parc natural Corbière Fenouillet que és presentada aquí al museu.
3: Pels nostres auditors que no saben del que es tracta aquest parc natural, què és?
4: El parc natural és el parc natural regional que cobre tota la zona de Corbère i Fenouillet i que és dedicat a la preservació, la presentació d'aquests espais naturals i on viu la gent. També aquesta exposició justament presenta les activitats de preservació dels paisatges, les tradicions, el que es pot veure en el parc. Donc, c'est une manière molt intéressante de découvrir lo que est un parc natural régional et les activités que tu as de faire de conservation de la culture, du patrimoine bio, des paysages. Donc, c'est une bonne occasion pour la gente que nous connaissons lo que est un parc natural de découvrir.
3: I David Angelats, cap de comunicació del Museu de Talteüll. Hi ha coses que canvien dins la programació per aquestes diades del patrimoni, al contrari dels anys passats?
4: La cosa que canvia és que és una novetat, doncs, que canvia és l'instal·lació d'aquesta maqueta en el museu, que permet, és que la cova original no és accessible del moment, i doncs hi ha més, la gent no té sovint falses idees de com era la cova hi ha aquestes períodes de la prehistòria. Doncs amb aquesta maqueta la gent podrà visualitzar com era la cova i la zona de la cova, la vall d'aquí de Talteüll, hi ha 450.000 anys, les activitats dels humans, tot això de manera molt visual. Doncs això és un canviament molt important. Par la présentation. Les visites guiades, nos guiades du musée sont des choses très classiques et les visites des laboratoires et des réserves archéologiques sont des choses que nous faisons usuellement, donc que també, sont une chose dynamique originale.
3: Et pour acabar, heu canviat res de la programació per la reentrada, no?
4: No, el museu és obert, és el moment on comencem a tenir les escoles, que és l'activitat, l'estiu és turisme familiar, i aquí, quan arriba la tardor, hi són activitats, sobretot per les escoles i els grups de jubilats també, mais bon, principalment la missió de servei públic del museu, que és la divulgació de la préhistoire à les escoles.
3: Moltes gràcies, David Angelats, cap de comunicació del Museu de Talteüll.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Recordo, doncs, que les Diades Europees del Patrimoni tindran lloc enguany el 19 i 20 de setembre. Tots els monuments, llocs patrimonials i museus són gratuïts i organitzen activitats també, com el Museu de Talteüll.
2: Radio Arrels, a Salelles, 95.
5: Well, it's a one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do it.

Arribem quasi a les 9 i és aquí que s'acaba el nostre programa No perdem el nord. Recordo també que Radio Arrels demà organitza una emissió en públic, una emissió anomenada Confluències. És la segona emissió. Aquesta vegada es parlarà de Salut en Conflent. És presentada per l'Enric Balaguer. Recordo també que són aquest cap de setmana són les Diades Europees de Patrimoni i que tots els museus i llocs patrimonials són gratuïts i organitzen diferents activitats com el Museu de Talteüll. És també l'ocasió de descobrir llocs que normalment són tancats al públic. Nosaltres ens trobarem dilluns a la mateixa hora. Us desitjo un bon cap de setmana.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. El primer ministre Sebastián Lecornu ha presentat una proposta de pressupostos recessius amb una baixada de 54.000 milions d'euros. En una entrevista al diari Le Figaro, el cap del govern ha explicat que el seu objectiu és que el dèficit públic no superi el 5% i per aconseguir-ho proposa congelar algunes pensions i els sous d'alguns trams de funcionaris i baixar els sous als ministres, d'entre altres mesures. Gairebé tots els ministeris perdrien pressupost, tret de l'Armada, que en guanyaria. Això és una primera proposta que hauria de passar per les negociacions de l'Assemblea i veure si es pot aprovar amb una majoria o si passarà amb un 49-3. Altres qüestions aquest cap de setmana són les Diades Europees del Patrimoni i per l'ocasió hi haurà entrada gratuïta a la majoria de monuments i museus de Catalunya Nord. Un d'ells és el Museu de Prehistòria de Talteüll, que organitza visites especials a indrets que normalment no són oberts al públic. David Angelats és cap de comunicació del museu.
2: Són dos dies dedicats al patrimoni i nosaltres hem fet el partit d'anar una mica el que no sabeia normalment. Doncs fem visites guiades de les reserves arqueològiques i dels laboratoris. Una cosa més clàssica que són visites guiades del museu i una novetat que és l'instal·lació d'una maqueta que presenta la cova de Talteüll i els paisatges arreu de la cova hi ha 450.000 anys amb les activitats humanes, els animals, els paisatges.
1: I aquest cap de setmana Ràdio Arrels organitza la segona emissió de Confluències, un programa en públic des del Casal del Conflent. Serà aquest dissabte, 19 de setembre, a les 11 del matí i es tractarà aquesta vegada de la salut al Conflent, un tema molt preocupant pels veïns d'aquesta comarca, ja que falten professionals de salut. Ens en parla Enric Balaguer, animador del programa Confluències.
3: No hi ha metge, és molt complicat de tenir el metge de capçalera, el metge referent, com es diu actualment. També hi ha pocs especialistes o cap. En oftalmologia, per exemple, hi ha només una persona que exerceix de tant en tant a la clínica de Prada, doncs falta, no tenim pediatre, per exemple, el Conflent. Bé, és que hi ha moltes especialitats, tampoc que no són present, encara que hi ha un pol professional que és a la clínica Sant Miquel, on hi ha diversos especialistes, però realment manca tant de metge de capçalera generalista com d'especialista a Prada i al Conflent en general.
1: I en esports, l'USAP s'enfronta demà al Montpeller en un desplaçament complicat després de la victòria a casa contra el Castres la setmana passada. Jeroni Vidal, cronista de l'USAP, a Ràdio Arrels.
4: Tota la gent se desplaçaran perquè és el més a prop, quasiment. Doncs hi ha una voluntat de fer aquest desplaçament, l'esperança d'aquest inici, de començament de temporada que ens donen un poc d'esperança, veure un poc la confiança, de veure també com aquest equip se podrà confrontar al que se fa de més bé a nivell d'aquest top 14.
1: Demà també hi ha partit del Barça, que després d'haver golejat el Racing de Santander 7-2 es desplaça a Sevilla. Aquest cap de setmana se celebra també la Ronda Ceretana, una cursa multitudinària a la capital del Vallespí, a la qual s'esperen més de 3.000 corredors. I abans del temps, us expliquem que la Bressola presenta avui el videoclip de la cançó del seu aniversari.

0: Aquest videoclip es podrà veure a partir d'avui al YouTube i també a les seves xarxes socials. Completem l'informatiu amb la previsió del temps, en aquest cas també amb l'Albert Noguer.
1: La previsió del temps. Albert Noguer.
2: Bon dia. Les temperatures mínimes de la matinada passada han estat normals a la plana del Rosselló, al Vallespí i al Conflent amb 18 graus, però fresques a Cerdanya amb 8 graus. Aquesta tarda s'anuncia, i durant tot el dia, una jornada ben assolellada, amb tot just el pas d'alguns núvols prims de tant en tant davant el sol. Amb això, les temperatures màximes arribaran als 27 graus cap a Perpinyà i Elna, 26 a Ceret, 24 a Prada, 20 a Prats de Molló, 18 a Ocesa, 15 graus a Formiguer. Pel cap de setmana, doncs, ja es pot avançar que tindrem un cap de setmana ben assolellat, amb ben feble i unes temperatures que fins i tot podrien pujar, sobretot diumenge, amb una màxima esperada de 30 graus del banc del Vallespí. Diumenge també farà 30 graus cap a les Corberes, 28 a la plana del Rosselló i el Conflent i fins a 23 graus a Cerdanya.
3: Ara Juarers, a Morellàs, 88.2.
4: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat. Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
2: Divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, aquest cap de setmana, doncs, té lloc la festa major de Sant Cebrià de Rosselló. Tres dies de festa major amb un programa molt i molt dens. És per això que Ràdio Arrels s'ha desplaçat a Sant Cebrià, a l'Ajuntament de Sant Cebrià, des d'on descobrirem els grans punts d'aquesta festa. Estem junts durant una hora per parlar de la festa major tradicional de Sant Cebrià, però que també ens servirà d'excusa per descobrir el dinamisme d'aquestes associacions que participen en aquesta festa major. Al voltant de la taula, a l'Ajuntament, tenim molta gent, no respecto cap ordre, és just la llista que tenim, la Mite Puy de l'associació Xarxa Cebrienca, en Jean-François Martínez de l'associació Terra i Mar. Per l'associació Els Mariners Cebrianencs tenim dos germans, Jan Pons i Bastien Pons. Tenim per l'associació de l'agermanament, ho veurem que Sant Cebrià està agermanada amb un altre Sant Cebrià, lògicament, podríem dir, i nosaltres també una representant de l'Ajuntament, l'adjunta, el batlle responsable, entre més coses, del comitè d'agermanament, Anna-Marie Pagar-Bosch. Bon dia a tothom.
6: Bon dia. Bon dia.
2: Comencem amb qui ens acull avui per aquesta emissió en les condicions del directe des de Sant Cebrià, amb l'adjunta al batlle de Sant Cebrià, Anna-Marie Pagar-Bosch. Ho hem dit, és un programa molt dens. Sempre ha estat així a Sant Cebrià?
6: Fa més de 10 anys que la festa major ha pres aquesta fisionomia. Era una festa major tradicional i a poc la festa major s'ha transformat en un encontre dels territoris. Cada any convidem territoris a forta personalitat, amb una llengua, amb costums, amb tradicions molt fortes. al torn de nostres tradicions catalanes. El primer, el principal és la tradició del nostre país, del nostre català, donc tenim tot el que se pot fer de tradicional, i després tenim basques, bretons,
2: corsos, sud-catalans, sí, hem vist també.
6: I aquest any un nou territori que és la Camarga.
2: D'acord, doncs ja heu incorporat uns nouvinguts amb els veïns occitans de Camarga.
6: De Camarga, sí.
2: Sempre ha estat clara aquesta voluntat d'obrir la Festa Major a d'altres territoris amb arrels, amb tradicions?
6: Sí, s'ha fet naturalment, d'obrir a poc i naturalment els corses, els bretons, els basques, perquè tothom s'assembla dins la tradició de mantenir la llengua, de mantenir els costums, tot el que fa l'història d'un territori. I els catalans som tots lligats a la nostra terra i als nostres costums, i els altres territoris tenen també aquesta força de compartir amb nosaltres moltes coses.
2: I aquesta força, Anna Marie Pallarbós, suposo que també es pot recolzar amb el dinamisme de les associacions i la diversitat de les associacions de Sant Cebrià.
6: Sí, l'Ajuntament no pot fer tot sol, les associacions són molt importants i a Sant Cebrià són molts vives. Doncs tenim tot 150 associacions a Sant Cebrià i tenim 5-6 associacions catalanes molt vives que treballen ensemble i que comparteixen la gana de treballar ensemble.
2: Sí. Hem sentit la Mite Puy, que ha fet la correcció,
6: sí,
2: perquè també fa cursos de català. Sí. Doncs, justament, Mite Puy, de l'associació a Xarxa Cebrianenca.
6: Sí, sí.
2: Breument, a aquesta Xarxa Cebrianenca, què proposa? Quines són les seves activitats?
7: Vols dir tot l'any? Doncs tot l'any proposem classes de català, en proposem tres nivells, i després, doncs ara fa uns 4 o 5 anys, hem muntat una coral, les Vespilles de la Xarxa, i doncs aquest any serem, com ara farà 3 anys que participem en la Festa Major, proposem un concert, ens acompanya i ens dirigeix el Ramon Gual, i serem presents a la Festa Major el dissabte al dematí per donar un concert tot en català, clar, perquè no, la Xarxa fa no només tot en català. Tot en català. I després, el que hem fet ara fa 2 o 3 anys també, hem tornat amb el truc, i això és un èxit. Fins i tot no volen deixar l'estiu. Tot l'any fem truc. Els turcaires no volen deixar l'estiu, no, l'estiu sortim, ens posem com abans la gent feia, fem un cafè, fem una beguda, i anem a la plaça República, sota els platans, allà, i fem truquem. I això és super. Què fem més? Participem en totes les festes catalanes que proposa el municipi, que sigui Sant Jordi, Sant Joan, la Castanyada, som presents amb unes paradetes on proposem coses per fer per als nens i tot això. Els expliquem també el que és, perquè això és també el nervi de la Xarxa, és sempre explicar a la gent per què ho fem, per què fem festes, i què significa la festa que fem, com la Festa Major. Doncs la Xarxa proposa també, amb el Joan, tots dos, proposem uns podcasts que surten cada 2 mesos, surten també al butlletí municipal, proposem podcasts que s'arrelen amb les festes del moment. Per exemple, hem sortit una cosa sobre la Festa Major, també els dinars, el patrimoni gastronòmic i tot això, expliquem en podcast tot això, tota la cultura catalana.
2: Ens faciliteu...
7: Fem tantes coses que me cal reflexionar un xic.
2: Ens faciliteu...
7: Per Nadal. Suposo que, suposo que vindrà... El casament Trembelen és una cosa que tothom havia descuidat. Proposem al març, quasi cada mes tot l'any proposem una cosa. Quasi tothom havia descuidat el que era el casament Trembelen. Jo me recordava d'uns casament Trembelen a la Salanca, sóc de Sant Llorenç, i era petita, però m'agradava molt, i els hi vaig proposar, tothom va ser sorprès, però després, quan vaig explicar, em van dir, ui, sembla bé això, tu. Doncs, no, no, és pas el Coluche que havia iniciat la cosa, són els catalans que ho feien abans de tots. Doncs, voilà, hem tornat amb aquesta vella tradició.
2: Una mostra, doncs, de les activitats sí. d'aquesta xarxa sabrienca amb Miquel Puy. Parlarem de la participació de la xarxa sabrienca dins aquesta festa major. Continuem descobrint els que ens acompanyen al voltant d'aquesta taula amb ara els mariners sabrianencs, l'Associació dels Mariners Sabrianencs, representada per dos germans, Jan Pons i Bastien Pons. Aquí és fàcil d'imaginar què fa la vostra associació.
8: Donc nosaltres fem renovació de barques catalanes i naviguem amb les barques. I després fem a menjar, fem viure el patrimoni maritim català, en grosse línia. I després fem barraques de pescaires, fem tot això amb la cultura maritima.
2: És un interès únicament cultural o bé viviu, treballeu amb la mar sí. cada dia?
8: Jo soc pescaire a l'estany de Canet i... Et donc, vivim de la viu de la pesca a l'estany.
2: I compartiu, doncs, després del treball, compartiu la vostra passió per l'estany i per la mar amb les persones interessades a través d'aquesta associació, els mariners sabrianencs. Els altres membres de l'associació és gent com vosaltres que venen... Del món de la mar directament o que hi tenen directament un interès? No,
9: de fet, hi ha de tot. Hi ha gent que venen de la mar, hi ha gent que són fills de pescaires o nets de pescaires, o si no, hi ha gent que treballen amb la mar més diferent, són científics o són estudiants a l'Universitat de Perpinyà que també fan
8: biologia
9: marina. Si no, hi ha gent que els hi agraden les barques o els hi agraden d'adubar les barques també, pot arribar.
8: Hi ha de tot. Hi ha gent que no anar a Mart.
9: No volen anar a Mart, ouais. volen adubar les barques, però volen pas pujar dessus. Hi ha un poc de tot. Estem capgirats a la Mart, però si no fem realment de tot perquè fem el menjar, també. Bon, fem el menjar per poder adubar les barques, també. És tot... tout al voltant d'això, mais sinon il y a un poc de tout à l'association. I treballem també un munt amb la xarxa, perquè fem junts anem a fer el truc, o... Voilà. Donc, sempre treballem junts, i també amb Terry Mart, que fem un poc...
8: Si per la Saint-Père, fem la Saint-Père conjunta, i després...
2: Tenim temps, en continuarem a parlar quan entrarem un poc dins el detall d'aquest programa. Era en Bastien i en Jan Pons de l'associació Els Mariners Sabrianencs que ens heu facilitat la transició perquè heu dit que treballeu amb aquesta associació amb Terra i Mar i el responsable, el representant de l'associació Terra i Mar al voltant d'aquesta taula, d'aquest plató a l'Ajuntament de Sant Cebrià avui és Jean-François Martínez. Què hi feu en aquesta associació?
10: Me pots dir Joan Francesc, eh? Joan François és un poc francès, Joan Francesc és un poc
7: més català.
2: Doncs Joan Francesc.
10: Sí. Jo sóc president d'aquesta associació Terra i Mar, que treballa sobre la terra i el mar. Com els mariners, tenim barques catalanes, també naveguem sota aquestes barques de tradició vela latina i les adobem quan podem perquè són molt costoses i, com deia Bastien, tenim que fer menjar i tenim que fer principalment menjar per poder pagar la refecció, l'adobament d'aquestes barques que són molt costoses. Nosaltres també tenim una associació que compta 150 adherents aproximadament i fem, naviguem d'una part sobre aquestes barques catalanes com podem, perquè tenim nosaltres, en vez del revés dels mariners, nosaltres tenim una població que és molt jubilada i un poc velleta. Ells són més jovens i poden...
2: És a dir, que els que han passat primer per l'Associació dels Mariners Sabrianencs, després, quan es fan grans, els recupereu vosaltres.
10: Sí, és més o menys.
2: És la casa l'EPAT dels...
10: Això. No, ells tenen també persones que són jubilats. I, nosaltres fem també tot el que és relacionat amb la cultura catalana i la promoció de l'identitat. Fem menjars, fem sardines a la gravilla, fem moltes coses, goges d'ous, la Sant Joan i totes aquestes associacions catalanes que estan aquí, treballem junts, sempre junts. François Fajula, que és aquí al costat meu, que és president dels Amics Sabrianencs i l'agermanament del poble, fan els ramallers de la Sant Joan i jo porto la flama. Hem pres junts, anem a buscar la flama al Castellet i la compartim amb Sant Sabrià de Vallalta. Són totes aquestes accions, són mesclades i treballem junts, per això som amics entre totes les associacions catalanes.
2: Justament parlant d'associacions, Joan Francesc Martínez, també sou responsable de la Casa de les Associacions de Sant Sabrià.
10: Sí, jo soc president d'aquesta associació Terre de Mar i després treballo a l'Ajuntament a dos rodals. De matí estic a la Casa de les Associacions. Treballo perquè les associacions... Tot el que me demanen o que pugui fer ho faig. I després, la tarda, estic a un servici que es diu Les Memòries de Sant Sabrià, que treballa més i treballem amb MITE sobre la retirada i sobre el memorial de la retirada i sobre la història en general de l'identitat catalana i per tot on passat els catalans i aunque sigui dolorós.
7: Sobretot treballem a la memòria del camp de concentració que havia estat aquí. Ja hem fet moltes coses amb en Jean-François. Sí. Hem renovat una fossa que era aquí al cementeri i va venir el president del Parlament, va venir aquest any, al febrer, per la commemoració d'aquest acte que vam fer. Doncs treballem en això tots dos i també a la memòria, que és molt important. També. Fa part també del nostre patrimoni cultural. Aquí a Sant Sabrià.
2: Aquestes, i tornarem a, en tornarem a parlar, aquestes associacions, n'hi ha moltes, ho hem dit, més d'un centenar.
7: Adherents.
2: No, en nombre d'associacions sí. Diferents a Sant Sabrià. Hi ha moltes associacions, hi ha una vida associativa important a Sant Sabrià.
10: Sí, molt important, perquè es mesclen totes les diferències. Pot ser associacions esportives, o associacions culturals, o humanitàries, o de relaxació, ioga, coses així, gimnàstica. Poden ser també de protecció dels animals, o de l'environnament. Són molt diverses.
2: I hi ha aquesta diversitat, aquests intercanvis, es retroben també entre les associacions, és a dir, que Sant Sabrià, hi ha el vilatge, hi ha també la platja, doncs és un lloc d'estiuenc, que moltes cases secundàries, és que la gent es parla, és que la gent es retroba, és que aquestes associacions arribeu, sé que és complicat, veig algunes mirades aquí al voltant de la taula, sé que és complicat doncs, de fer atreure aquest públic o aquests habitants just de temporada, cap al que vosaltres proposeu?
10: Les mirades són més de part que... Ja sempre havia hagut una, una, una baralla entre la gent del poble i la gent de la platja. Els que vivien a la platja, els pescadors, no eren molt amics amb els que treballaven a la terra al poble. Però durant el cap dels anys, els alcaldes que s'han seguit, des d'Olivó fins ara a Thierry de Pozó, han volgut que Sant Cebrià sigui un sol i únic poble. No hi ha platja, no hi ha vilatge, no hi ha poble, és Sant Cebrià, prou. És un poble unit, aunque sigui, bueno, hi ha gent que són encara dividits sobre el subjecte, però nosaltres treballem a l'unitat i Sant Cebrià només és un poble i de lo que estaves comentant sobre les associacions, depèn molt de on poden exercir, perquè les sales comunals no n'hi ha moltes. N'hi ha uns quants al poble, uns quants a la platja, llavors fan com poden, però no hi ha una competició, se fa com se pot.
2: I acabem aquest primer torn de taula amb el senyor François, Francesc Fasula, doncs de l'associació que s'encarrega de l'agermanament. Amb qui a Sant Cebrià de Rosselló està agermanada?
11: Bé, estem agermanats fa 15 anys, prop de 15 anys, amb Sant Cebrià de Vallalta, que és a prop de Calais de Mar.
7: Canet de Mar,
11: aquí. I fa uns 15 anys que estem agermanats i que és un agermanament molt actiu, facilitat perquè estem a una hora i mitja de cadascú i tenim la misma cultura, la misma mar, el mateix cel, però tenim tradicions diferents. I és això que enrica, que fa que aquests intercanvis són molt rics. Ells tenen fires del mil·lenari, fira de la maduixa, nosaltres tenim festes i cada any ens veiem quatre cops, quatre vegades anem a Sant Cebrià i ells venen aquí a nos veure. I mantenem tradicions. Nosaltres els hem portat als ramallets, per exemple, de Sant Jan. Cada any els portem la flama, anem a cercar a Materimar i a les altres associacions del Castellet i els portem la festa. És una festa, és la tradició, però darrere la festa. I doncs fem viure l'intercanvi entre els dos pobles. I el que fem de més és que mantenem les tradicions catalanes aquí al poble a través de manifestacions, tots els festes, la Sant Jordi, participem molt a la xarxa, a la coral, al casament tremblant, al pessebre, tot això, i fem activitats de cuina amb la casa del vell i la casa dels joves, fem munyetes, fem com s'apela? L'ullada, el panellets per Pasques, i tractem de fer intercanvis intergeneracionals a través de les tradicions catalanes, i explicant el que fem, per què ho fem, i tot això.
2: Justament heu dit que intenteu fer aquests intercanvis intergeneracionals, sí. I arribeu als joves de Sant Cebrià de Rosselló i participen.
11: És molt difícil perquè fa uns 2-3 anys que és molt difícil d'implicar els joves a activitats. I per diverses raons. Perquè, per exemple, com s'hem celebrat els 50 anys del club de bàsquet i els 10 anys de l'agermanament, s'hem fet venir 150 jugadors de bàsquetbol de Sant Cebrià de Vallalta aquí. Nosaltres, quan hi anem, tenim dificultats de tenir nens. És molt difícil perquè si fem a menjar, cal dir que són els al·lergens, això. És molt, molt, molt difícil. Però hi arribem i tenim cada any o cada dos anys tenim un projecte amb la Casa dels Joves. S'hem fet capgrossos. Aquest any seguirem pel primer cop als gegantons que s'hem fet. Donc, i fem el tio amb l'amitié, ara són en trinc de practicar amb el Ramon Gual per la festa. Provem, és molt, molt, molt difícil d'implicar els joves.
2: Veritablement ens ho poseu molt fàcil en matèria de transicions. Volia començar a entrar una mica més en el detall de la programació d'aquests dies, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, aquest cap de setmana, doncs, aquí a Sant Cebrià, la festa major de Sant Cebrià. Podem entrar en el programa. Continuem amb Francesc Fasula, aquesta amics de Sant Cebrià de Vallalta seran presents sí, aquests tres dies?
11: Sí, al ball hi ha una regidora arribant el divendres a la tarda, i el dissabte hi ha un autobús que ven i que van a passar la festa tot el dissabte, tot l'autobús, sempre com seran 50, 60, que van a passar la diada de la festa aquí. Doncs hem preparat tot per menjar, per els acollir i tot això. Sí, participen. I nosaltres, la setmana entrant, anem amb un autobús, el nostre cap gros i els nostres gegantons, anem a la festa major de Sant Cebrià de Vallalta. Doncs participem a les dues festes. I sí, participen. Sí, hi ha molta gent que participa.
2: Doncs la festa començarà el divendres 18 de setembre. Podem començar a descobrir el detall del programa. S'obrirà amb la Fan d'Artifici i els Canellús en cercavila, amb vestits catalans i vestits tradicionals rossellonesos. Hi haurà també divendres 18 a les 8 del vespre un concert de rumba catalana amb Paret Reyes, seguit a les 9 d'un sopar al cor de la festa, restauradors del poble, bodegues i un braser. I per acabar el primer dia, a les 10 i mitja del divendres, un concert de rock celta amb l'Evrier. Ja que hem començat a parlar de menjar, salta a la vista una originalitat, em sembla, una bona idea. Voleu avançar? Compreu local, dieu, i feu-ho a la brasa aquí mateix, sí, durant tot el cap de setmana, sí. Tindreu un braser.
11: Sí, sí.
7: Sí. Sí, hi haurà un braser
2: La...
7: per la gent.
10: És l'Ajuntament que presta un braser,
7: sí.
10: I la gent que ve amb la seva carn, les seves coses, i venen a fer...
7: A fer compra a les brasetes que hi ha, sí, o als comerços locals, i cadascú se fa compra.
6: Serà de l'altre costat de la festa cap a les escoles.
7: Mm. Sí.
2: Justament, la festa on serà? Dins Sant Cebrià?
6: Al cor del poble, entre l'Ajuntament, les escoles, l'Ajuntament i de l'altre costat l'Església.
7: Ouais. L'Església de... i Plaça de República, és a dir, sí, que fa tota la volta així del cor del poble.
6: Al cor del poble.
7: I tots els carrers s'omplen de paradetes i de gent que venen, sí, coses per menjar. I...
6: Perquè doncs, hi ha les festes, les animacions, i també hi ha un gran mercat de productes regionals de qualitat, i doncs sempre hi ha molta gent que passeja, que compren local i que compren també especialitats d'altres territoris.
7: També hi ha de dir que dins un carrer hi ha un espai per nens que juguen amb jocs de fust i tot, sí, això, sí. Tot un carrer per ells, i potser que hi ha també per fer passejades, no sé, perquè a vegades es passegen amb burros, coses així. Hi ha tot un espai per nens també.
2: Mite Puyo, guarda la paraula. Què proposeu al llarg d'aquests tres dies la xarxa cebrianenca en aquesta festa major de Sant Cebrià?
7: En aquesta festa major, com les altres, sempre proposem primer una conferència que tracta d'un tema català, que sigui de... Bon, l'any passat va venir a Manzanares, va explicar totes les tradicions catalanes i tot això. Aquest any hem triat Lluís Dagues, que ell parlarà de lingüística. Com ha passat el català, com s'ha perdut, per què s'ha perdut el català al carrer, perquè no s'ha perdut, perquè hi ha gent que treballa molt per això, i les escoles i tot això, perquè cal saber també que hi ha molts joves que parlen català, però al carrer no se sap, no se sent. Doncs vindrà a explicar tot això, el tema, com es diu, comprendre el fet lingüístic, entendre el fet lingüístic a Catalunya Nord des de 1945 fins a avui dia.
2: Això serà una conferència, sí, el, sí, dissabte, 19 de setembre, a les 10 del matí.
7: A les 10 del matí al museu, que hi ha una sala baix del museu i sempre es fa aquí. I després el que proposem nosaltres és a les 11:15, 11:30, doncs les Vespies, la coral de la xarxa, doncs proposa un concert en català d'una hora sota direcció de Ramon Gual. Bé, això
2: no,
7: ho proposem.
2: No ho hem dit, sí que hem dit que el programa és força dens, ho estem veient. És gratuït, cal pagar?
7: Tot és gratuït, no cal pagar.
6: És una festa... Gratuït.
2: És una festa major.
7: Una festa major
6: tradicional,
7: sí, sí.
6: Amb moltes coses gratuïtes.
10: Bueno, lo que consumeixes...
7: Sí, evidentment.
10: Sí. L'entrada és gratuïta.
2: La barra no és lliure, això ja es pot entendre.
6: No donem a menjar.
2: Des de l'Associació dels Mariners Sabrianencs, què proposeu al llarg d'aquests dies de festa major amb Bastien Pons i Jan Pons, els dos germans?
8: Doncs nosaltres serem a la festa major, aprofitem de la festa major per ser aquí per el Dia del Patrimoni. I donc se farà
9: muntem
8: una baraca de pescaire amb una exposició del service de memòria de Sant Cebrià, que ens ha passat les fotos de Sant Cebrià a platja d'Antes.
2: Quan dieu munteu una barraca...
11: Una baraca de pescaire.
2: Sí, sí.
8: Una baraca de senyir.
7: De senyir.
2: Que la fareu directament aquest dia? Com...
7: No.
8: La muntem demà.
2: D'acord, serà muntada doncs, el
9: demà
2: dia d'abans,
9: dijous,
2: sí.
8: Sí, i... I després faré demostració de nosos de mariners i de filats. I donc és bé per nosaltres, a la festa major.
2: Se suposa que hi ha interès a totes les edats per aquest tipus de descoberta, de descobrir justament com eren unes barraques de pescaire. Li doneu un nom a aquestes barraques de pescaire aquí a Sant Cebrià?
9: Són barraques
2: especials. Són barraques de pescaire.
7: A les barques sí.
9: Sí, són barraques de Sanyis. Són barraques de Sanyis. De fet, és una barraca que hem volgut un poc tradicional, però de fet ho és pas realment, perquè són coses que podem desmuntar i muntar quan volem. Doncs és pas realment fet al lloc, la muntem. Mais es passe comme la de l'Estany de Canet, par exemple, que sempre queda allí i que cal destruir per desmuntar-la.
2: Aquestes barraques de pescaire a Sant Cebrià, les heu conegut? Vosaltres sou prou joves?
9: No,
2: les heu conegut?
9: No.
2: Però al voltant de la taula
11: sí.
2: Tenim el senyor Francesc Fajuda. Amb el micro serà millor.
11: Sí, l'hem conegut. I nosaltres anàvem a mar, al traio, a les barques de pescaire. I era sempre allí, era un lloc molt interessant per a nosaltres, perquè veien el pescaire quan tiraven el filat, la xarxa.
2: Expliquem pels auditors que no saben què és això, la pesca a l'art.
11: La pesca a l'art,
2: ràpidament. Tenim dos pescaires.
7: Els pescaires, els joves, aquí. Explica.
9: La pesca a l'art és una pesca que se feia antes, amb...
10: De la vora
9: mar, de fet, sous de la sourde, despleguem un filat hasta, je sais pas, quan es met.
8: De la taille del filat, sí.
9: I après, normalment, eren les famílies, mais voi, hi havia un munt de gent antes a la platja, i les famílies amb les mas estiraven l'art i agafaven el peix així.
2: Si avui es fes... Pescarien tants peixos com abans?
8: No.
7: Heu fan a l'estiu, però no pesquen res.
2: La Miti Pui diu que no pesqueu res.
7: Perdona, d'aquesta manera, després sortint al mar.
2: Suposem que és pas perquè ho feu malament, però perquè ja no hi ha més peixos.
12: Un cop han pescat un peix.
10: Bueno, és una pesca que és més tradicional, és que ensenyen a la gent que com se pescava abans la pesca a l'art.
7: El que nos diuen també és que ensenyen a la gent també a navegar, ells. Tota la família Pons ensenya a tota la gent que vulgui a sortir amb les barques iberes catalanes i els ensenyen a
10: la família Pons, el que no diuen és que són unes de les més antigues famílies de pescaires aquí a
7: Sant Cebrià. Sí, sí, en saben molt.
2: I veig que teniu un gran afany de transmissió, d'explicar el que feu i el que fèiem. Les noves generacions
9: a tothom, que siguin joves o més grans, de fet, la transmissió per nosaltres era com essencial. I normal, perquè és la nostra cultura. Realment, nosaltres, que sigui Jan o Jo, hem creixit amb aquesta cultura del peix, amb aquesta cultura de la mar, amb aquesta cultura d'anar al port a veure totes les pescaires, i eren com famílies, de fet. Tothom se coneix, tothom Era una vida, sé pas com ho veieu vosaltres, però era una vida un poc a part del poble. Eren com nosaltres junts amb els pescaires i ara s'ha perdut un poc més. Crec que estem un poc més rabejats dins de tot això, però tenim aquesta cultura i fem un munt de coses. Provem de recuperar tradicions, provem de recuperar... Hi ha realment un munt de coses que hem pas fet encara, que veieu, farem un dia si tenim sou, si tenim temps, si... voilà, però hi ha un munt de coses que podem fer i que farem, crec, amb l'associació per passar la nostra cultura, que pensi que... Enfin, en tot cas, jo, se passa per tu, Yann, però pensi que és bonica i és dommage de perdre tot això que... amb el que hem creixit nosaltres.
2: I amb el que ens expliqueu, doncs, és absolutament evident la participació de la vostra associació, els mariners sabrinencs, en aquesta festa major de Sant Cebrià.
7: Jo volia només afegir una cosa, perquè no ho diu, però està escrivint un llibre sobre la recuperació dels noms dels peixos nord-catalans, perquè depèn del lloc on ets, el peix no es diu de la mateixa manera. No. I el Bastien fa una feina enorme i molt interessant, que doncs, la gent ho poden veure de moment al Facebook, però suposo que aviat sortirà una llibreta.
9: Ouais, molt interessant. El llibre encara es passa totalment clar, perquè és supercomplicat d'escriure un llibre. Són pas escriptors, són pas ni científics, ni escriptors, ni lingüistes, i realment per jo és supercomplicat. I són triat l'opció pel moment de fer una pàgina. Bon, hi ha a sus de la meva pàgina Facebook, Bastien Pons, però també tinc una pàgina a Instagram que es diu Gent de Mart, amb noms de peix, i ara són començat a afegir tècniques de pesca, o noms de mestier, o coses d'abans, però això també és complicat perquè són coses que són pas vist, jo. Són pas viscut, o són pas vist, i és un poc complicat de parlar de coses que mai veuré i que mai són vist, i doncs cal parlar amb mon pare o amb d'altres pescaires, però en queda poc ara, que...
12: Gent
9: grans. Sí, gent grans que saben, bé, que a poc a poc marxen tots. I...
2: Doncs és també una crida que feu, que suposo que ha de ser una crida permanent.
9: Sí, va...
2: sí, hi ha gent que sap sempre... com es diu tal peix, doncs,
9: exacte,
2: que us ho comuniqui.
9: Exactament.
2: Perquè és veritat que sovint d'un port a l'altre, un mateix peix es pot dir.
9: Exactament, hi ha coses que canvien un munt, hi ha coses que... Enfin, bon, aneu a veure a la meva pàgina Gent de Mart, que realment hi ha coses que són un poc espantoses, que te dius, bon, és estrany, perquè al nord de Catalunya Nord diem com al sud, i finalment a Colliure, que són més a prop, diuen d'una altra manera. És super, super interessant, i tenim una riquesa del català aquí a Catalunya Nord que és espantosa.

0: Tarda,
1: Senyor Francesc Fesura.
0: El 17 de la tarda farem una desfilada de cap gros i de gegantons amb els nens de les escoles i de la Casa de Cultura. I els nens han preparat una animació, va ser la direcció de l'animació de Ramon Gual, que ha anat a totes les escoles a preparar el desfile i a preparar... Bueno, és un, per el moment és un secret, no sabem el
2: bon,
0: que van a fer.
2: I
0: no, doncs tindrem el cap gros, que han fet els nens ja fa 12 anys que els han fet, i aquest any anem a presentar en Cebrià i la Marieta, que són els gegantons que faran, que seran representatius de Sant Cebrià, i anem als batejar a la plaça de la República, i els padrins i les madrines, no,
2: els padrins i
0: padrines, seran el ball dels dos pobles, a l'Albert Pla de Sant Cebrià de Vallalta i en Thierry del Pozo de Sant Cebrià, i les dues regidores que s'acullen de la Germanament, Anna Marie i
2: la padrina,
0: i Maria José. I doncs hem triat, són els nens que han triat dos personatges. Doncs en Cebrià és el fill d'un pagès de Sant Cebrià que treballa a la terra, i la Marieta és la filla d'un pescaire de Sant Cebrià, i tenim les dues raïces de Sant Cebrià que seran junts aquest dia amb els dos gegantons. I la setmana entrant, amb el cap corsos de Sant Cebrià i els gegantons, anem a fer un desfilat a Sant Cebrià de Vallalta amb el cap gros de Sant Cebrià de Vallalta i el nostre. I el que farem, totes les associacions, ens trobarem a la cabana per cantar cançons marineres amb la xarxa, amb els nens i tot això, i serà si
2: a
0: passa
2: tarda.
0: A la tarda, a les
2: 4. Dos quarts de quatre.
0: Ens treparem tots junts al mateix lloc, totes les associacions, per cantar una cançó marinera. Dues cançons.
1: Habaneres.
2: Habaneres, sí. El meu avi,
0: el vell pescador. Tradicional. Doncs serà... I nosaltres vam prendre tota la diada, ens cuidarem dels amics de Sant Cebrià de Vallalta, que arribaran al 17 del matí, perquè s'han preparat un esmorzar, un dinar i bon. De la festa tot el dia.
1: Ho heu dit, si fa o no fa tots, més d'un cop, terra i mar, de fet,
0: sí.
1: Tots aquests pobles costaners de Catalunya Nord tenen efectivament un peu a la terra i un peu al mar,
0: sí.
1: Perquè no n'hi havia prou per sobreviure només amb la terra, només amb el mar. Per això hi ha aquesta associació Terra i Mar, però que en el vostre cas és també per ajuntar Sant Cebrià a la platja i Sant Cebrià al vilatge, si he ben entès. Quines propostes feu des de la vostra associació al llarg d'aquesta festa major de Sant Cebrià?
3: De part de lo que deies justament al moment de Terra i Mar, al principi, ja fa 15 anys, quan van crear Terra i Mar, la MIT érem jo en una associació que volíem agrupar totes les associacions catalanes, perquè estàvem mirant dels altres rurals, hi havia una associació d'esquí, de bretons, de basques, no hi havia associacions de catalans. Llavors, per preservar la nostra cultura i intentar fer alguna cosa per nosaltres, per la nostra identitat, vam crear aquesta associació i al cap dels anys se va transformar en Terra i Mar, que és el nom d'aquesta associació. Nosaltres, durant la festa major, el dissabte a la nit fem el cremat, el rom cremat. Fem cremar aquest rom de Cuba.
2: Ve de Cuba?
3: Sí, ve de Cuba, perquè el cremat són els migrants catalans i espanyols de la costa més o menys de València que van migrar a Cuba, i quan les nits se fan fresques cantaven a la vora del foc, habaneres, i bevien aquest rom que cremaven, que és un rom que avui dia aquest rom només se troba a Catalunya, només se pot comprar a Catalunya, se diu rom Pujol, és un rom que se manté la llama, quan poses foc, la llama fa tornar aquest rom un poc licorós. I,
2: la flama, vols dir, la llama?
3: La flama, sí. La llama és en castellano.
2: No entenc què és.
3: La flama.
2: D'acord.
3: Perdó, jo sóc els dos. La meva mare és catalana i el meu pare és espanyol.
1: Joan Francesc Martínez.
3: Això. Martínez, la meva mare es diu Tomàs, que és de Tortosa. Llavors, sóc una barreja dels dos.

0: fem remar, trons, a consumir,
1: a consumir amb moderació, però és veritat que no els el va ensenyar Pere Mateu de Colliures com fer el ron cremat, i des de que no el va ensenyar ho fem. Fem a la Sant Pere, ho fem aquí a la Festa Major, i el diumenge fem gambes a la planxa. Gambes a la planxa, com fem sardines, fem gambes, perquè és un plat de mar i és algo que sabem fer.
2: I fem la sardina a l'estiu i la gamba un poc
1: això, més, un poc més a l'hivern.
2: A la tardor.
0: Ho hem dit diversos cops, és un programa molt dens, ho estem veient. És fàcil de fer aquest programa? Com decidir qui s'invita, qui es fa venir? Aquí donem la paraula de nou a Anna Marie Pegabois, l'adjunta al Batlle.
3: La Festa Major se prepara d'un any sous l'altre. Doncs al principi hi havia la voluntat de fer venir territoris nous. Hem tingut cada any més gent que coneixen la festa, i doncs és més fàcil per nosaltres de tenir proposició de coses noves. Aquest any la cosa nova és la Camarga, i com la gent coneix ara al principi de la festa, és més fàcil de fer venir gent. Doncs aquest any no tindrem els correfox, per exemple, que venen cada any, perquè amb els incendis de l'any hem volgut que tot sigui clar i que no hi hagi...
0: Un
3: problema, sí. Doncs aquest any tenim un espectacle equestre, que és una cosa tot nova i que no sabeu a l'entorn, és quelcom de nou.
0: A l'hora on enregistrem aquest plató a l'Ajuntament, doncs just al davant de l'Ajuntament, efectivament, ja hi ha una plaça amb sorra que es pot enganxar.
3: Sí, hem portat
0: sorra. Perquè els cavalls puguin avoluar.
3: I doncs cada any els serveis cerquen noves, coses noves. I els cors han vingut fins al principi, quasi al principi. Aquest any no són aquí, però ja vindran un altre any. El basc i els bretons fa 10 anys més que venen. Doncs cada any compartim amb d'altres territoris.
0: I el públic... Qui és que participa en aquesta Festa Major de Sant Cebrià?
3: Hi ha molta gent, de pertot, de tot arreu, perquè hi ha gent del poble, ben segur, però hi ha gent de pertot, perquè una festa, com se diu, original, no se fa, és una Festa Major tradicional, perquè trobem tot el que és tradicional, és una Festa Major viva, perquè hi ha moltes coses, i hi ha també la gent tot arreu que venen per veure coses que no sabeuen
2: a cap lloc.
0: I suposo que el fet que no sigui justament durant la temporada d'estiu ajuda encara més.
3: Sí, és una festa... és la festa tradicional. Al setembre és la festa major de Sant Cebrià. Però hi ha gent que són encara de vacances aquí i que ven a veure tot això. És una ocasió per nosaltres també de mostrar tot el que se fa en català. Perquè la coral, les tradicions, tot això és una permet de demostrar que és viu, que la cultura catalana és viva. És important que ne sigui quelcom.
2: També hi ha els castellers de Bau.
3: Sí, hi ha el castellers, hi ha tot això.
2: Cada any venen, sí.
1: De més en més.
2: La gent ve de pertot, perquè jo tinc gent que m'ha telefonat que ve de la Salanca i tot.
1: De Catalunya Sud, de més en més gent ve.
2: Nosaltres el que espero, jo, que amb l'ajuda de Radio Rel, també que vinguin gent del Sud, que vinguin a veure també les nostres tradicions, perquè tots tenim festa major, però amb coses diferents, perquè nosaltres amb el Joan descobrim, en fem podcast, sí, coses que sabem fer.
1: De més en més gent ve de Catalunya Sud.
2: Sí, perquè ho sentim a parlar català.
4: La comença a ser realment coneixida i famosa, que sigui, se passa pel Sud, però aquí a Catalunya Nord hi ha un munt de gent que venen de pertot per anar a la festa de Sant Cebrià, perquè comença a ser realment coneixida.
2: Sí. Sí, sí, sí.
5: El que cal dir és que aquesta festa se pot ben menjar. Se menja bé. Tenim stands amb cassoler.
0: El senyor Fajula, això li interessa, el menjar.
2: El patrimoni gastronòmic.
5: Realment, la gastronomia que se presenta, que s'ofreix a la gent, és molt, molt bona. D'oistres, de qualitat. Cassoler, que hi
2: ha... Cadascú presenta el seu.
0: Es pot fer també... És un viatge cultural, però també gastronòmic.
6: I la gent de Catalunya Sud interessa per això,
2: per
6: conèixer
2: els altres territoris.
5: Això és part de la festa de Sant Cebrià, perquè tot el carrer que va del vilatge a la mar
2: l'avinguda.
5: Begudes i menjar molt, molt bo. I és important, això.
0: Hi ha concurrència entre els pobles veïns de les festes majors?
2: No, cap.
5: No, són dates diferents. No, cap.
2: Amb la Torre ho fan al juliol, doncs, no?
5: Canet l'han
2: fet. Alenyà, no?
7: Alenyà ho fan... Sí, l'han fet, ja hi ha...
2: Sí, mira, és casa mateixa. No tenim concurrència, no. No fem això.
6: És inigualable.
0: Una festa inigualable.
7: Sense ser xoven.
0: Pot ser, doncs, la bona conclusió per tancar aquest plató des de l'Ajuntament de Sant Cebrià, enregistrat just abans de la festa, festa major, festa dels territoris, divendres 18, dissabte 19, diumenge 20 de setembre. N'hem parlat amb Mite Puy, de l'associació Xarxa Cebrianenca, amb Joan Francesc Martínez, de l'associació Terrimar, amb Jan Pons i Bastien Pons, de l'associació Els Mariners Cebrianencs, Anna Marie Pagarbós, adjunta al batlle responsable del comitè d'agermanament, i amb Francesc Fajula, de l'associació d'agermanament. Si volem fer un últim torn de taula ràpidament per dir als auditors de Ràdio Arrels perquè segons vos doncs, cal venir aquest cap de setmana a Sant Cebrià a la festa.
5: Jo els diria que el moment cultural el més important serà el dissabte a les 11:30 amb la coral Les Vespilles de Sant Cebrià. Això serà un moment que la televisió, hi haurà tot. La televisió mundial serà aquí, però el directe és el més bé.
2: Oh, bé, què te diries? Tu faré la promoció del teu segat.
1: Com deia Francesc Campès, cada territori aporta els seus artesans que fan formatge, que fan menjars dels seus territoris i és molt divers i molt gustós. És que, per exemple, el formatge basc de cabra és una passada.
2: Una bogeria.
1: Llavors, que és tan distint el que se proposa per menjar que vinguin els que volin vindre, sí. I més seran, millor serà la festa.
2: Hem parlat de moltes coses, cadascú ha presentat el seu i tot això, però heu de saber que 3 dies durant, a tot moment hi ha música, bandes al carrer, hi ha
0: concerts.
2: Hi ha un ambient superimportant perquè és un ambient festiu que atreu els joves també, perquè cal pas creure. Hi ha molta joventut que ve a aquesta festa, que compleix. Mira, els restaurants aquest dia, ho diem, són de gom a gom i sobretot joves. Veiem, per exemple, jo conec un poc el territori, veig que hi ha molts joves del rugby i tot això que venen perquè hi ha un ambient amb bandes i tot això. És aquest ambient on pots veure, menjar a tot arreu, i sempre música i desfilades. Hi ha pas un moment on no es passa res. Mm. 3 dies de festassa.
1: Esclar.
2: Sí.
0: 3 dies de festa per acabar amb els pescaires. Molta gent, vosaltres més acostumats a la solitud, us hi trobeu del mar, com es diu, us hi trobeu bé amb aquest tipus de manifestació?
8: Sí, sí, perquè de fet hi ha de tot per tothom i l'has dit, hi ha música, hi ha concerts, i en general, francament, sempre pas a queixar, els concerts són sempre bons.
2: Sí, sí.
8: Veniu almenys pels concerts i per la festa, perquè francament... Sense ser chauvé encara un cop, és una festa Sant Cebrià que sabem fer i que
2: la fem bé. Intergeneracional.
8: Sí, que la fem bé.
3: I tothom fem poble.
2: Ouais, exacte. Molt bé, Anna Maria.
0: Moltes gràcies.
9: Escolteu Ràdio Arrels.
10: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. El primer ministre Sebastián Lecornu ha presentat una proposta de pressupostos recessius amb una baixada de 54.000 milions d'euros. En una entrevista al diari Le Figaro, el cap del govern ha explicat que el seu objectiu és que el dèficit públic no superi el 5% i per aconseguir-ho proposa congelar algunes pensions i els sous d'alguns trams de funcionaris i baixar els sous als ministres, d'entre altres mesures. Gairebé tots els ministeris perdrien pressupost, tret de l'Armada, que en guanyaria. Això és una primera proposta que hauria de passar per les negociacions de l'Assemblea i veure si es pot aprovar amb una majoria o si passarà amb un 49-3. Altres qüestions aquest cap de setmana són les Diades Europees del Patrimoni i per l'ocasió hi haurà entrada gratuïta a la majoria de monuments i museus de Catalunya Nord. Un d'ells és el Museu de Prehistòria de Talteüll, que organitza visites especials a indrets que normalment no són oberts al públic. David Angelats és cap de comunicació del museu.
2: Són dos dies dedicats al patrimoni i nosaltres hem fet el partit d'anar una mica el que no sabeia normalment. Doncs fem visites guiades de les reserves arqueològiques i dels laboratoris. Una cosa més clàssica que són visites guiades del museu i una novetat que és l'instal·lació d'una maqueta que presenta la cova de Talteüll i els paisatges arreu de la cova hi ha 450.000 anys amb les activitats humanes, els animals, els paisatges.
1: I aquest cap de setmana Ràdio Arrels organitza la segona emissió de Confluències, un programa en públic des del Casal del Conflent. Serà aquest dissabte, 19 de setembre, a les 11 del matí i es tractarà aquesta vegada de la salut al Conflent, un tema molt preocupant pels veïns d'aquesta comarca, ja que falten professionals de salut. Ens en parla Enric Balaguer, animador del programa Confluències.
3: No hi ha metge, és molt complicat de tenir el metge de capçalera, el metge referent, com es diu actualment. També hi ha pocs especialistes o cap. En oftalmologia, per exemple, hi ha només una persona que exerceix de tant en tant a la clínica de Prada, doncs falta, no tenim pediatre, per exemple, el Conflent. Bé, és que hi ha moltes especialitats, tampoc que no són present, encara que hi ha un pol professional que és a la clínica Sant Miquel, on hi ha diversos especialistes, però realment manca tant de metge de capçalera generalista com d'especialista a Prada i al Conflent en general.
1: I en esports, l'USAP s'enfronta demà al Montpellier en un desplaçament complicat després de la victòria a casa contra el Castres la setmana passada. Jeroni Vidal, cronista de l'USAP, a Ràdio Arrels.
4: Tota la gent se desplaçaran perquè és el més a prop, quasiment. Doncs hi ha una voluntat de fer aquest desplaçament, l'esperança d'aquest inici, de començament de temporada que ens donen un poc d'esperança, veure un poc la confiança, de veure també com aquest equip se podrà confrontar al que se fa de més bé a nivell d'aquest top 14.
1: Demà també hi ha partit del Barça, que després d'haver golejat el Racing de Santander 7-2 es desplaça a Sevilla. Aquest cap de setmana se celebra també la Ronda Ceretana, una cursa multitudinària a la capital del Vallespí, a la qual s'esperen més de 3.000 corredors. I abans del temps, us expliquem que la Bressola presenta avui el videoclip de la cançó del seu aniversari.

0: Aquest videoclip es podrà veure a partir d'avui al YouTube i també a les seves xarxes socials. Completem l'informatiu amb la previsió del temps, en aquest cas també amb l'Albert Noguer.
1: La previsió del temps. Albert Noguer.
2: Bon dia. Les temperatures mínimes de la matinada passada han estat normals a la plana del Rosselló, al Vallespí i al Conflent amb 18 graus, però fresques a Cerdanya amb 8 graus. Aquesta tarda s'anuncia, i durant tot el dia, una jornada ben assolellada, amb tot just el pas d'alguns núvols prims de tant en tant davant el sol. Amb això, les temperatures màximes arribaran als 27 graus cap a Perpinyà i Elna, 26 a Ceret, 24 a Prada, 20 a Prats de Molló, 18 a Ocesa, 15 graus a Formiguera. Pel cap de setmana, doncs, ja es pot avançar que tindrem un cap de setmana ben assolellat, amb vent feble i unes temperatures que fins i tot podrien pujar, sobretot diumenge, amb una màxima esperada de 30 graus del banc del Vallespí. Diumenge també farà 30 graus cap a les Corberes, 28 a la plana del Rosselló i el Conflent i fins a 23 graus a Cerdanya.
3: Radio Arels, en veig 93.1.
4: Una hora 100% en català.

una cançó feta a mida pels rics, com un abric de ministre o banquer. Una cançó feta a mida.

d'usar o llençar, o molt transcendental. Llarga no, de mesura sindical.

mals. Grisa com boira o lluent com l'esclat, que quan comença creus que s'ha acabat.

no em surt, et reembolso i em paus. Però les drogues, dones, cartes, daus, se'ls han menjat i no te'ls puc tornar. Et juro que la tindràs per demà. S'ha trobat mort un professional d'un tret al front.

sembla ser que fabricava cançons. Unes suaus, però d'altres com canons. D'ús a llençar o molt transcendentals. Llargues no, de mides oficials. Acariciants o tallants com fals, alguns les usen per curar-se els mals.

brises com boira o lluents com l'esclat, verdes com herba o d'or com el blat.

No estic de tornada enlloc. No esperis de mi ni un consell.

no estic de tornada enlloc. I no és que hagi perdut el tren, és que estic jugant com un nen. I m'agrada el joc

un poble maia. Ens girem demanant el perdó per gosar fer una cançó sobre la teva predicció. Però ens has forçat la mà tot designant bugarac a la porta dels catalans, tu, el gran poble del Yucatán.

del Puig. I els altres els passa gana, com que pels pendents del Roc no hi quedava més lloc, abandonat i resignat.

gran poble maia, l'humanitat t'agrairà. Te la destrossa amb sa bondat, que ets a qual ens has salvat. Car malgrat tots els pronòstics, la terra quedà intacta. L'única cosa que va petar va ser el gloriós pic de Bugarach. Anirem tots a Bugarach, crac, crac. Hi haurà un gros sotrac, crac, crac.

0: una proposta musical nord-catalana.
1: A la recerca d'una terra, demà al matí jo m'aniré

0: de terra. A la recerca d'una terra, a la recerca de ma terra.
1: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

0: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. El primer ministre Sebastián Lecornu ha presentat una proposta de pressupostos recessius amb una baixada de 54.000 milions d'euros. En una entrevista al diari Le Figaro, el cap del govern ha explicat que el seu objectiu és que el dèficit públic no superi el 5%. I per aconseguir-ho, proposa congelar algunes pensions i els sous d'alguns trams de funcionaris i baixar els sous als ministres, d'entre altres mesures. Gairebé tots els ministeris perdrien pressupost, tret de l'Armada, que en guanyaria. Això és una primera proposta que hauria de passar per les negociacions de l'Assemblea i veure si es pot aprovar amb una majoria o si passarà amb un 49-3. Altres qüestions aquest cap de setmana són les Diades Europees del Patrimoni i per l'ocasió hi haurà entrada gratuïta a la majoria de monuments i museus de Catalunya Nord. Un d'ells és el Museu de Prehistòria de Talteüll, que organitza visites especials a indrets que normalment no són oberts al públic. David Angelats és cap de comunicació del museu.
2: Són dos dies dedicats al patrimoni i nosaltres hem fet la partit d'anar una mica lo que no s'ho veia normalment. Doncs fem visites guiades de les reserves arqueològiques dels laboratoris. Una cosa més clàssica que són visites guiades del museu i una novetat que és l'installació d'una maqueta que presenta la cova de Talteüll i els paisatges arreu de la cova hi ha 450.000 anys amb les activitats humanes, els animals, els paisatges.
1: I aquest cap de setmana Ràdio Arrels organitza la segona emissió de Confluències, un programa en públic des del Casal del Conflent. Serà aquest dissabte, 19 de setembre, a les 11 del matí i es tractarà aquesta vegada de la salut al Conflent, un tema molt preocupant pels veïns d'aquesta comarca, ja que falten professionals de salut. Ens en parla Enric Balaguer, animador del programa Confluències.
3: No hi ha metge, és molt complicat de tenir el metge de capçalera, el metge referent, com es diu actualment. També hi ha pocs especialistes o cap. En oftalmologia, per exemple, hi ha només una persona que exerceix de tant en tant a la clínica de Prada, donc falta, no tenim pediatre, per exemple, el Conflent. Bé, és que hi ha moltes especialitats, tampoc que no són present, encara que hi ha un pol professional que és a la clínica Sant Miquel, on hi ha diversos especialistes, però realment manca tant de metge de capçalera generalista com d'especialista a Prada i al Conflent en general.
1: I en esports, l'USAP s'enfronta demà al Montpellier en un desplaçament complicat després de la victòria a casa contra el Castres la setmana passada. Jeroni Vidal, cronista de l'USAP, a Ràdio Arrels.
4: La gent se desplaçaran perquè és el més a prop quasiment, doncs hi ha una voluntat de fer aquest desplaçament, l'esperança d'aquest inici, d'aquest començament de temporada que ens donen un poc d'esperança, veure un poc la confiança, de veure també com aquest equip se podrà confrontar al que se fa de més bé a nivell d'aquest top 14.
1: Demà també hi ha partit del Barça, que després d'haver golejat el Racing de Santander 7-2 es desplaça a Sevilla. Aquest cap de setmana se celebra també la Ronda Ceretana, una cursa multitudinària a la capital del Vallespí, a la qual s'esperen més de 3.000 corredors. I abans del temps, us expliquem que la Bressola presenta avui el videoclip de la cançó del seu aniversari.

0: Aquest videoclip es podrà veure a partir d'avui al YouTube i també a les seves xarxes socials. Completem l'informatiu amb la previsió del temps, en aquest cas també amb l'Albert Noguer.
1: La previsió del temps. Albert Noguer.
2: Bon dia. Les temperatures mínimes de la matinada passada han estat normals a la plana del Rosselló, al Vallespí i al Conflent amb 18 graus, però fresques a Cerdanya amb 8 graus. Aquesta tarda s'anuncia, i durant tot el dia, una jornada ben assolellada, amb tot just el pas d'alguns núvols prims de tant en tant davant el sol. Amb això, les temperatures màximes arribaran als 27 graus cap a Perpinyà i Elna, 26 a Ceret, 24 a Prada, 20 a Prats de Molló, 18 a Ocesa, 15 graus a Formiguer. Pel cap de setmana, doncs, ja es pot avançar que tindrem un cap de setmana ben assolellat, amb vent feble i unes temperatures que fins i tot podrien pujar, sobretot diumenge, amb una màxima esperada de 30 graus del banc del Vallespí. Diumenge també farà 30 graus cap a les Corberes, 28 a la plana del Rosselló i el Conflent i fins a 23 graus a Cerdanya.
1: Escolteu
3: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
5: Soc a Bou, una tarda del mes de juny del 2021, per fer la memòria número 500, una missió que va començar al setembre del 2014 a Colliure amb la memòria d'un vell pescaire, Pere Mateu, de fet l'oncle del Pere Mateu, que molts coneixen. I per marcar la 500a memòria, avui faig memòria amb un home que ha fet una feina extraordinària en el terreny de la cultura popular com a practicant, sardanista, dansaire, també director d'esbars, músic folk, també com a estudiós de les danses i festes tradicionals, com a gestor, ha estat director artístic del Mercat de Música Viva de Vic, també director de la Fira Mediterrània de Manresa, dos esdeveniments importantíssims que han donat un nou impuls i vigor a la cultura popular, i també com a gestor dins l'administració. Ha estat director general de Cultura Popular dins del Departament de Cultura de la Generalitat, fins que va ser nomenat conseller de Cultura el juliol del 2017, just 3 mesos abans del 1 d'octubre. Després vindria l'exili a Bèlgica, tot de peripècies judicials, fins a arribar aquest juny del 2021. Em sembla que ara per ara la seva situació judicial és més estable. Conseller Lluís Puig, bon dia.
6: Bon dia.
5: Bona tarda.
6: Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona hora, la que escolteu.
5: Conseller, no, encara mereixeu, no?, el tractament de conseller.
6: Jo no ho he exigit mai, tota confiança. Molta gent m'ho diu, però també és veritat que jo havia treballat èpoques amb el conseller Guitart de Cultura i en d'altres conselleries, en d'altres persones a la Conselleria de Cultura, i jo sempre els he seguit dient consellers.
5: Conseller, clar.
6: No sé si obliga el protocol, però més enllà o no del protocol, a mi el fet d'estar a l'exili i que em diguin conseller de Cultura a l'exili, em dona una certa energia de reafirmar-me en la meva lluita, per dir-ho així.
5: Podríem dir que sou el conseller legítim.
6: Sí, i aquí afegeix la paraula legítim. Legítim jo crec que som tots els consellers i conselleres, abans i després de mi, per descomptat, i l'actual.
5: Però avui veu deixar de ser conseller per una imposició externa.
6: Exactament, molt discutible jurídicament. I per tant seguim treballant per la cultura, jo personalment.
5: Conseller i diputat.
6: I en aquests moments diputat.
5: Diputat al Parlament de Catalunya.
6: Diputat al Parlament.
5: Bé, avui us tocarà més parlar de cultura popular i de cultura en general que no pas de política o d'afers judicials.
6: Ja
5: què us sembla?
6: M'està molt bé.
5: Sí, no?
6: Sí, sí.
5: Perquè suposi que darrerament, els darrers anys, parleu sobretot d'això, de política, d'afers judicials.
6: Em van criticar molt quan em van fer conseller perquè em deien que si era el conseller sardanista, com si fos un insult.
5: Sí.
6: que era el conseller de les gaites o del,
5: de les gaites.
6: O de les cercaviles de carrer i no sé què, i a mi esclar, és que m'enorgullia perquè ja no pot ser un conseller que sàpiga ballar sardanes, no, ja no dic que sí. Ser molt bon ballador, però jo ho he dit sempre, m'agrada ballar sardanes, m'agrada ballar jotes, m'agrada ballar molts balls. Ara com, amb l'edat em vas ballant menys o balles uns balls de garrotades diferents ara, sí. Per tant, el que alguns utilitzaven com un insult, jo sempre ha sigut per mi un motiu de joia i de sentir-me orgullós.
5: Vol dir que la imatge de la cultura popular i del sardanisme en particular no ha canviat? Jo encara dic que això ja havia canviat.
6: Ha canviat sortosament.
5: Avui però hi ha encara aquest menys preu, no?
6: Ha canviat en el moment que el jovent no fa castells o diables o ball de bastons perquè sigui una tradició del segle XIX o del XVIII o del XX. El jovent fa aquestes manifestacions culturals perquè s'hi troba bé,
5: amb naturalitat,
6: fa amistats, amb naturalitat, sí. I per tant les fa modernes. Les fa modernes perquè les fa que serveixen ara al segle XXI.
5: Sí.
6: No les fa perquè servien al segle XIX, quan deixaven de treballar els camps i les vinyes, després anaven a fer castells per guanyar-se un sobresou. No. Les fan ara.
5: I no per recuperar velles tradicions.
6: Ah, exactament, sinó que les tradicions estan recuperades. I ara el que tothom fa és mirar de fer el màxim de bé les coses.
5: Sí.
6: Clar que sí.
5: A la introducció he fet un resum de la vostra trajectòria i afegiré que també heu estat conductor de camions de bomber.
6: I tant, 10 anys.
5: 10 anys.
6: 10 anys.
5: És un somni això per un mainatge, eh?
6: Doncs mira, jo m'hi vaig posar ben jove, vaig entrar-hi, sí.
5: Sí, sí, en parlarem.
6: Molt bé.

0: Lluís Puig, parlem de la vostra família. Per començar, vos naixiu a Terrassa l'any 59.
1: Exactament.
0: El vostre pare és comptable i la vostra mare mestressa de casa.
1: Eren,
0: amb quatre fills.
1: Eren. Tots dos,
0: els dos
1: han mort.
0: D'acord.
1: Tots dos han mort aquest període estant jo a l'exili.
0: Els dos?
1: Ha sigut un... Sí, sí, encara no va arribar un any de diferència.
0: I no he pogut estar amb ells, doncs?
1: I vaig poder estar de forma privada unes setmanes abans.
0: D'acord.
1: Cada un d'ells.
0: Ah.
1: No en el moment del, del comiat definitiu,
0: sí,
1: però sí amb un contacte permanent físic i presencial i telemàtic, diguem-ne, no?
0: Deurien patir especialment el vostre exili, ells?
1: Sí, perquè vull que no, el meu pare, clar, li recordava molt la seva època d'infant de la Guerra Civil, no ens enganyem. Per tant, era reviure el que ell recordava de petit, del que havien viscut els seus avis. El pare del meu pare havia mort en la Guerra Civil, per tant, el meu pare li removia. Tot això és el passat, diguem-ne, no? Però també crec que puc dir que se sentia orgullós de veure que no era un fugit per haver fet ni robatoris, ni assassinats,
0: sí,
1: ni malifetes, sinó que no, donava la cara des d'on estava i ho feia per una causa, jo penso que noble, digna, i que ens enalteix a tothom qui està treballant.
0: I suposo que la gent que l'envoltava coincidia amb aquesta valoració positiva,
1: sí,
0: del vostre,
1: sí,
0: exili.
1: La veritat és que sí, que va ser prendre una decisió ràpidament, en poques hores, pensant que potser duraríem 3 mesos a l'exili,
0: sí,
1: i que després seríem retornats, i ja són 3 anys i mig,
0: sí,
1: llargs els que portem, i seguim aquí lluitant.
0: A casa vostra, Lluís Puig, es parlava de política quan éreu mainatge, adolescent, jove?
1: No, hi havia aquella cosa del silenci heretada del final del franquisme. Jo recordo haver descobert el país a partir dels 14-15 anys i començar a interessar-me per què era el català, per aprendre'l, per aprendre que hi havia una nació, que hi havia uns països catalans, que portàvem una història de repressió. O sigui, a casa meva es havia patit persecució i, per tant, hi havia aquella llei del silenci imposada encara per la postguerra.
0: Quina persecució s'havia patit?
1: Bé, un avi havia mort en el front, uns tiets se'ls havien perseguit i havien a casa, a mi sempre us recordo com ho havien explicat, havien entrat moltes vegades tropes a disparar trets a dins del pou d'aigua, fins i tot de casa, per si hi havia algú amagat allà dins. En fi, casos d'aquests que totes,
0: sí,
1: les famílies han viscut en el període del 36 al 39, no? Per tant, i com en moltes famílies, persecucions d'un costat i de l'altre.
0: I de l'altre.
1: Hi havia el cas, per exemple, d'aquest avi que era dels requeters de la Verge de Montserrat, que estava...
0: Que va lluitar amb els franquistes.
1: Estava,
0: doncs,
1: en la banda nacional franquista,
0: sí,
1: però per un tema religiós, no per un tema polític, diguem,
0: sí,
1: no? Bé, vull dir que les coses no són mai blanques ni,
0: no,
1: negres, sinó que n'hi ha totes bandes i tots colors. No?
0: I als 14-15 anys, quan descobriu, diguem-ne, la catalanitat o el país,
1: bueno,
0: com ho feu?
1: És a partir una miqueta de la persecució dels últims empresonaments i els últims assassinats d'en Franco, que, si no m'equivoco ara malament, si el que acaben és amb un Puig Antic, poc o molt, diguem-ne, no? aquells empresonaments i condemnes tan salvatges que al final del franquisme...
0: Va haver-hi 5 afusellats.
1: 5 afusellats,
0: poc abans del seu mort.
1: Clar, a mi, jo era molt jovenet,
0: sí,
1: però a mi, bueno, molt jovenet, hauria de tenir 15, 16 anys,
0: sí,
1: no dic més o menys.
0: 59, 76, 16 anys.
1: Sí, 16 anys. Per tant, em desperten una pregunta, no? Què està passant? Aquesta gent que estan matant el Garroteril, mi deien, no sé,
0: sí,
1: com diu en català això. Què han fet, aquesta gent? No han matat ningú, no són assassins, no són lladres. Que hi ha aquí, no? I aquí és on jo em pregunto quin és aquest país que havia de descobrir. Que coincideix també,
0: sí,
1: amb quan em poso a treballar en cultura, eh?
0: Sí, perquè a casa aquest país no havia sortit mai?
1: Molt poc, molt poc. No vull dir que no aparegués en alguna conversa, etc, però se'n parlava molt poc. A casa es parlava català, però ja sabíem que el sortir de casa, el sortir al carrer, no utilitzàvem el català.
0: Sí.
1: Sabíem que era com parlàvem a casa, o com parlàvem amb els amics,
0: sí,
1: o com parlàvem amb la família, però fora d'aquests cercles més propers ja sabies que utilitzaves el castellà, diguem-ne, no?
0: Naixiu a Terrassa el 59. Terrassa és una ciutat industrial.
1: Era.
0: Tèxtil, no?
1: Era en aquell moment. Tèxtil molt gran, sí, sí,
0: sí.
1: Actualment és la tercera ciutat de Catalunya,
0: sí,
1: amb més de 220.000 habitants, crec. i evidentment el tèxtil no ha desaparegut del tot, però ha traduït moltíssim, sí. I per tant és una ciutat molt dedicada a serveis, que eren polígons industrials, que té una part de turisme i de serveis, és propera a Barcelona, amb tot el que això a nivell de logística, en fi, és una ciutat que ha sofert un gran canvi, sí. Jo jugava al carrer, al mig del carrer, a boles, diguem-ne, no? I ara no hi podries pas jugar ni 30 segons. Sí.
0: El vostre interès, heu dit, per la cultura popular comença amb la descoberta del país. Crec que, primer de tot, sou sardanista.
1: Sí, als 14 anys jo em poso amb una colla sardanista perquè em diuen, sí, home, vine, que ens ho passem molt bé, que els diumenges anem d'excursió amb un autocar i anem a ballar sardanes amb concursos cap aquí i cap allà. I és veritat que aquells primers anys sardanista em demanen d'una federació de sardanistes que hi havia a Terrassa, que encara ara existeix, que es diu ACERT, em demanen si em puc responsabilitzar de contractar les coples per les ballades de sardanes de cada setmana. Cada setmana fèiem una ballada amb coble a la plaça de Terrassa. I jo deia, però si jo sóc molt jove, a mi no m'ho copito. No, tu per telèfon tens una veu així greu, no? Tu parla amb serietat. I sí, amb 14-15 anys contractava les coples que cada setmana sí. Venien a tocar.
0: Ja coneixia el món sardanista, doncs.
1: Sí, bueno, coneixia, sí. Estava de ple.
0: Es veien sardanes al carrer.
1: I se'n ballava cada setmana, sí. Cada setmana hi havia una audició de sardanes a Terrassa. Sí. Jo diria que és la meva introducció a la gestió cultural.
0: Això de telefonar,
1: contractar,
0: coples,
1: comprometre quina copla, que et donguessin quin repertori tocarien, sí. De quins autors, clar. Perquè tot això es publicava en uns programes mensuals, en fi, una sí, molt sí. Bona aprenentatge, diguem-ne, per... Esclar, per telèfon no hi havia mòbils, diguem, no et veien la pantalla, la cara que feies.
0: Sardanes, i també l'escoltisme, crec, no?
1: Sí,
0: els Boy Scouts,
1: en aquell moment era d'un agrupament escolta, i poc després també passo al món dels esbars dansaires. Trobava que les sardanes tenia ganes d'aprendre a ballar més coses i és quan m'implico al cap de 2 o 3 anys en el món dels esbars dansaires, que sí que m'hi dedico ja des dels 16-17 anys fins als fins a potser als 25 o 30 anys, diguem, no? Vull dir que m'hi vaig dedicar una molt bona part de la vida i aquí és on vaig aprendre i gaudeixo i segueixo aprenent i gaudim de ballar jotes, sardanes, sí. Balls de bastons, a la morisca de Gerri de la Sal o la dansa Castellterçol o el salt de plens de la Patum, diguem-ne. Després de la vida he ballat de tot, però sempre m'ha agradat la dansa. Un es va fent gran i la panxeta i tot això et priva de tenir més resistència física, però sempre m'ha semblat que la dansa com a llenguatge i la música com a llenguatges són dos grans formes d'expressió que complementen el llenguatge oral que ara estem fent servir aquí a la ràdio, sí. Diguem-ne, no? Considero que la dansa també té un llenguatge propi i no cal dir la música, encara que sigui instrumental.
0: Per cert, que en parlarem després, el 84 teniu 25 anys i us donen el Premi Nacional de Dansa.
1: Sí, sí, se'm desperta també un interès en començar a fer coses noves de nova creació, pensant que la dansa s'ha d'actualitzar i ha de servir perquè el jovent d'aquells moments també sí. La trobi interessant i començo a fer coreografies. Per una coreografia em donen un Premi Nacional de Dansa, cosa que no em hagués imaginat mai a la vida, diguem-ne. No? I per tant, amb molt d'orgull, sempre ho he posat en els currículums, perquè penso que no tothom ho pot dir.
0: Evidentment que no tothom.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Avui faig memòria amb el conseller i diputat Lluís Puig. Som a Bou, una tarda del mes de juny del 2021. Volia una persona especial per una edició especial perquè és la 500a memòria que faig a Ràdio Arrels. Tornant a la cultura popular, perquè avui parlarem, ja li he dit, més de cultura popular que no pas d'exili, de política, d'afers judicials. Quan us interessa la cultura popular, la sardana, les diferents danses, la imatge de la cultura popular, com era en aquell moment?
2: Era molt menys tinguda. I fins no fa gaire encara senties gent d'elit, diguem-ne, utilitzant la paraula folclòric com a despectiu.
1: Sí.
2: Quan jo sempre he pensat folclòric, que vol dir sabidoria del poble, que és una preciosa paraula. Sempre m'ha dolgut quan he sentit alguna persona utilitzant-la de forma despectiva, diguem-ne, no? Perquè despreciar la sabidoria del poble trobo que és de ser bastant ignorant. I segurament molta gent que la menysprea, la cultura popular la menysprea per ignorància. I això passa en general en totes les cultures, les d'elit i les populars, eh? Perquè quan una persona diu que la pintura moderna és un desastre, és perquè no li han fet estimar. Sí. No ha viscut cap vivència d'aprenentatge i de algú amb qui gaudir la bona pintura contemporània. Passa igual amb la música, passa igual amb l'escultura, sí. Passa igual amb tot. Si no tens una sensibilitat que algú altre t'hi ha fet entrar, és difícil, a la millor, que tu entris per motu propi en un món que és tot un llenguatge, com diem, sí. Visual, de sensitiu, que no tot ha de ser raonat amb el cervell, sinó que molta part d'aquesta, i sobretot la cultura popular, t'entra pels poros de la pell. T'entra pels poros de la pell, la cultura popular.
1: Aquest menyspreu d'algunes persones o d'algunes elites, pot ser que hi hagi un cert autoodi també, com a català,
2: sí,
1: de no acceptar una tradició?
2: Amb la democràcia, fixa't com ara, al parlar de forma generalista és evident que no es pot arribar a la concreció, no? Però fixa't com, per exemple, tots els 16 jutges de la cançó i la nova cançó en català en general es va menystenir moltíssim.
1: Sí.
2: Quan avui en dia, en ple procés per la independència, quan es van a les manifestacions multitudinàries de l'11 de setembre, estem utilitzant repertori d'aquells sí. anys, d'aquells cantautors. Sí que se n'hi han incorporat algunes cançons d'artistes més moderns, però aquella nova cançó encara ens nodreix un repertori col·lectiu.
1: Sí.
2: I ja no diem, quan sentim l'estaca, en més de 60 o 70 idiomes de tot el món, sempre utilitzats, sigui la traducció a l'idioma que sigui, per defensar la llibertat, la democràcia, etcètera, etcètera. Això, imagineu la força que tenia. En canvi, hi va haver aquesta falsa postmodernitat de com renegar tot el que era, no renegar, amagar tot el que era català, que no fos cas que ens diguéssim que érem antiquats, diguem, no? Per voler ser massa moderns, diria que ens vam passar una mica de frenada, que deia, no? Quan en realitat, i ho han dit savis molt més que jo i gent que sap escriure molt més que jo, que qui renuncia a la seva identitat, als seus orígens, perd la identitat,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Deia un poema d'en Raimon cantat. Doncs és així, és clar. Els grans creadors, els grans compositors, ara mateix feia 50 anys de la mort de Robert Gerhard, un músic nascut a Valls que va morir a Cambridge, en totes les composicions de més contemporaneïtat que feia des de Cambridge, evidentment va marxar per l'exili de 39, i utilitzava referents de música tradicional a dintre de les seves composicions, algunes d'elles dodecafòniques, deixeble de Schoenberg. I això no li privava d'utilitzar els seus referents musicals, diguem-ne, no? Sí. Doncs això passa amb molts creadors que utilitzen els referents culturals de forma natural, perquè li són propis, diguem-ne, no?
1: El més evident seria el Montpou, també.
2: Montpou mateix, les cançons i danses de Montpou, és un compendi de música tradicional catalana i de festes tradicionals, diguem-ne, no? I per tant no en feia, no se n'avergonyia, sinó al contrari, ho reescrivia, ho reinterpretava i li donava una utilitat a Montpou. Si tenim autors que han utilitzat els referents tradicionals històrics de Catalunya, ennoblint-los i posant-los al dia, doncs bé, això és el que no es va entendre bé amb aquesta falsa democràcia de l'any 78.
1: Lluís Puig, sou sardanista, també doncs n'he parlat, us interessa la dansa tradicional, no només la dansa tradicional, sinó també la dansa jazz
2: sí,
1: i el flamenc també.
2: vaig ser alumne amb algun molt bons professors de dansa jazz. En aquest cas anava la meva professora, l'Anna Maleras, la persona que va portar la dansa jazz dels Estats Units a Catalunya. Amb això a Catalunya també vam ser pioners. Vaig tenir com a mestre de castanyoles el José Deudaeta, un gran ballarí i gran sonador de concerts de castanyoles amb orquestra sinfònica al darrere. Vaig fer alguns cursos de dansa espanyola, d'escola bolera, que se'n deia, que seria el clàssic espanyol, és l'escola bolera, a càrrec d'uns mestres que eren els germans Pericet. O sigui, m'agradava la dansa en general, com m'agraden les músiques en general, no un únic estil de música, sinó que també m'agrada molta varietat musical.
1: I això ho veurem durant aquesta memòria, perquè m'ha demanat tot de músiques de tres terrenys diferents, la clàssica, la tradicional, el jazz, sí. Ja ho veurem a la fi d'aquesta memòria. Lluís Puig, i un dia entreu als Bombers de Barcelona, sí, com a conductor de camions.
2: Bé, això...
1: És una vocació o és un ensalt?
2: No, això és allò que et porta la vida, perquè estava acabant el servei militar, que en aquelles èpoques t'obligaven a fer, i uns companys em diuen, escolta, anem a tirar uns papers per si ens agafen ara a l'estiu a treballar. I vols que hi tirem uns papers en el teu nom també? Els vaig dir, val, ja us els omplo, té. I em van presentar unes instàncies també per entrar.
1: Els bombers?
2: Els bombers, sí. D'aquesta casualitat, jove, tenia tots els carrets de conduir, camions, autocars i tot. Físicament estava fet una meta atleta, com a ballarí que era. Mira, 10 anys de la meva vida dedicats a treballar professionalment una feina que ara pagaria per poder-la fer, sí, per dir-ho així, en el sentit de que és molt vivencial, cal dir-ho, tant els bombers professionals com els voluntaris, que encara hi ha molts grups de bombers voluntaris, cada cop que vas i pots aplicar la teva feina i salvar un tros de bosc, salvar un edifici, salvar una vida, clar, tornes cap a casa d'haver treballat amb un sentiment d'haver set útil, d'haver sigut molt útil.
1: I aquests 10 anys treballant com a xofer de camions de bombers a Barcelona, bé, dels Bombers de Barcelona, també els aprofiteu per treballar i fer recerca sobre la dansa.
2: Sí, el que em permetia aquesta feina, sense haver-ho volgut buscar expressament, és que hi havia èpoques que feies torns de 24 hores de guàrdia i després tenies 2-3 dies de no treball. I clar, aquells dies de no treball, podia ser un dimarts, dimecres i dijous, em permetia fer recerca. I aquí és on començo a fer recerca de les danses que es ballaven a tot Catalunya, perquè veia que estaven desapareixent. En aquell moment la preocupació no era recuperar-ne, sinó procurar que no en desapareguessin més, diguem-ne. No? I per això faig algunes publicacions, i faig algunes classes i conferències, i em bellugo una miqueta per promocionar el fet de que les danses no sols s'havien de ballar dalt d'un escenari, que és el que mantenien els esbars, sinó que la meva dedicació és per aconseguir també que hi hagi esbars que ballin a terra a la plaça, sense fer falta canviar-te de vestuaris ni posar-te vestits antics, sinó que convidant a la gent del carrer a ballar a danses senzilles, si tu vols, però participatives.
1: Això són els anys 80, no?
2: Ah, això mateix, sí.
1: I en aquell moment encara hi havia danses populars ballades espontàniament? N'havíeu trobat? O...
2: Havien quedat més les cerimonials, aquelles que es fan el diumenge, poso un exemple ara, el diumenge de festa major, a la sortida d'ofici, que es fa aquell ball del Ciri de Sant Sebastià, o aquella dansa de la Mare Déu d'Agost, o sigui, les rituals pròpiament sí que se'n mantenien bastantes, però l'altra part, més de ballplans, bolangeres, jotes, tot aquest tipus de balls més participatius, col·lectius, això havia, jo diria, gairebé desaparegut al 100%, se'n salvaven molt poquetes coses, no? I estic content perquè, mira, 40 anys després puc dir que hi ha hagut un gran augment d'aquest cens, per dir-ho manera, si ara féssim aquest inventari, que s'està fent, ara l'està fent l'Esbar Català de Danseres, i multiplica per molts la quantitat de danses respecte a les que jo vaig poder recollir en aquests anys que tu parlaves.
1: Ja ho he dit, no? 84, amb 25 anys, us donen el Premi Nacional de Dansa. Uh-huh. Vol dir que...
2: Va ser un estímul, perquè
1: evidentment
2: ho feia com un joc fins aquell moment, després vaig pensar que potser m'hi havia de posar més en sèrio perquè l'exigència no em fes quedar malament.

0: A Lluís Puig, a Terrassa, sou molt actiu perquè fundeu diverses entitats culturals.
1: Mira, si alguna cosa he tingut des que recordi jo des que tinc ús de memòria, és la total convicció, i això ho va dir la Montserrat Roig en paraules molt boniques, de que la cultura és una gran eina de transformació social a curt, mig i llarg termini, diguem-ne, no? Més a mig i llarg termini que no curt. Sempre havia estat convençut que gràcies a la cultura Catalunya ens aproparíem més a aquest ideal que ara tenim molt a punt de tocar, en definitiva, no? De que una societat amb més cultura és una societat més democràtica, més formada, que té una opinió més madura sobre qualsevol aspecte. Sempre havia pensat que amb més cultura seria millor qualitat de vida, en tots sentits, al país que estimem, no? I això sí que recordo que ha sigut una constant al llarg de la meva vida. Per sort, tota la meva vida m'he pogut dedicar a la cultura, des de tot qualsevol òptica, des d'entitats culturals, des d'empresa privada, des d'administracions públiques, amb càrrecs de responsabilitat i amb càrrecs de responsabilitat política. Per tant, i ara, com a diputat, que encara és el que em faltava poder fer, no? Dedicar-me a la cultura des del Parlament, no? Per tant, estic content d'haver-hi pogut dedicar tota la vida, i evidentment el món de les associacions culturals és una de les millors, jo diria, escoles de ciutadania que podem tenir en el país. Sigui l'entitat dedicada a cultura popular, sigui dedicada al medi ambient, sigui dedicada a fer serveis socials d'ajuda o d'acompanyament a la vellesa, és igual, tot tipus d'associacionisme és el, per mi segueix sent el principal tresor que tenim als països catalans. Mira què et dic, als països catalans. Ara estem treballant, per exemple, amb la llei de memòria històrica que es vol refer, d'ensenyar el cens d'ateneus expoliats l'any 39. Doncs quina casualitat, de tot Espanya el gran nombre d'edificis expoliats és als països catalans. Així de clar i de rotund.
0: I no és casualitat.
1: I no és casualitat. Sí. Saben que allà on hi ha cultura catalana hi ha resistència a l'espanyola, a la castellana, diguem-ne. No?
0: Jo voldria recordar que som a Bou, que podríem dir que és la capital de la cultura popular de Catalunya Nord. No?
1: Doncs sí, una entitat potent aquí, Aire Nou de Bou, que fan tant i tant i tant.
0: Els coneixeu bé, no?
1: Els conec bé, tinc bons amics, i tant i tant fan en català, sí. Pel català, sí. I d'una forma oberta. I això que et deia, per mi al final aquest fet associatiu és una escola de ciutadania, perquè has de saber renunciar a una part de tu per acceptar el que proposa l'altre, perquè no hi ha gaire jerarquies, no? I per tant és bonic veure que l'exemple més evident, i això l'entén tot el món, és aixecar un castell. Escolta, els que són més gruixuts i tenim més cabells blancs, doncs potser fem pinya i prou. Els que ja són una mica més forts es posen a apuntar, els més atrevits es comencen a enfilar-se, i els més petits fan Nadal de tot d'enxanetes i aixecadors. Tots hi fem falta, fer un castell, no?
0: Heu fet castells, també?
1: I he participat, però no d'una forma fixa en una colla, no.
0: I la música, quan comença? Perquè participareu als Ministrils del Raval, aquest grup folk creat a Terrassa el 88.
1: Sí, sí, sí.
0: Lluís Puig, he vist saxo, soprano, tarot, tenor i veu.
1: Què et sembla? Sí, feia de feina. Mira, em dedicava a la dansa i no hi entenia ni un borrall amb un pentagrama de música. I quan li demanava a un músic que volia que em fes alguna cosa, no ens enteníem. Jo pensava, com pot ser que tinguem llenguatges tan diferents, el meu de la dansa i el seu de la música, si tots dos ens necessitem? Això em va provocar posar-me a estudiar música de forma sèria. Sèria vull dir...
0: Solfeig i tot,
1: solfeig,
0: eh?
1: Solfeig, sí, solfeig, cant coral, harmonia, tot. I, esclar, gran alegria, perquè al cap d'un any o dos d'estar estudiant música teòrica, llavors feia només i prou, vaig començar a tocar instruments i poder tocar amb gent, amb amistats. I evidentment, el Gaudí i el Xalà, des diem ara, i el Gaudí, digue-m'ho com vulguis, m'ho vaig passar molt bé, també. Perquè, una, podia interrelacionar molt bé el que volien els dansaires amb el que necessitaven saber els músics per compenetrar-se, no? I per l'altre em va obrir un món nou que no he deixat mai, gairebé, per dir-ho així, que és el de la música. Tant tocant jo, que sóc molt dolent, tocant,
0: sí?
1: Sóc molt amateur, sóc d'afició bé, però vull dir que no sóc pas cap cosa. Però m'ha servit per molt, sí, m'ha servit per molt la música i tant, jo crec.
0: La cançó Filomena, del disc Filomena, dels Ministrils del Raval, l'havien passat sovint en aquesta ràdio, fa molts anys.
1: Bé, va ser el primer disc que vam fer els Ministrils del Raval, un dels components del grup, en Miqui Jiménez, ens la va explicar aquesta cançó, que l'havia pres en unes trobades de cantaires al Penedès, etc. i ens va agradar molt, la vam arranjar com vam poder i la cantàvem. Quan posa el disc ho veus, és perquè també cantava jo, eh?
0: No? Sí, sí.
1: I es va fer molt simpàtica aquesta veu, de manera que el mateix grup dels... És una cançó que em sembla que havia recollides 69 estrofes, pel número màgic del 69, ja podeu imaginar-vos que la temàtica de la cançó sempre té un punt picant, no? Picaresc i una miqueta atrevit, diguem-ne, no? Eròticament parlant. Bé, doncs en diversos discos vam fer diferents versions de la Filomena i després cada cop que he vist que algun grup la readaptava, la tocava pel carrer o ballant amb bastons o com sigui, sempre m'ha fet molta il·lusió, francament, molta alegria, perquè vam ajudar en bona part a recuperar-la, entre cometes, i a popularitzar-la molt com a repertori de festiu. Diguem-ne.
0: Estic segur que xalàveu molt, sí, cantant la Filomena.
1: Molt, molt, ens passava molt bé. I ja et dic, és una activitat molt sana pel cos, sí, per la gent que canta. Jo crec que les vibracions del diafragma quan, sí, cantes han de ser un massatge cardíac fantàstic per la salut.
2: I allà baix els estilleros Filomena se'n va anar amb un jove barquillero que l'ensenyés a nedar. Quan va ser a dins de l'aigua

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Avui faig memòria amb el conseller a l'exili i diputat Lluís Puig, som a Baó. L'any 91, 32 anys teniu, entreu a treballar a la Generalitat com a tècnic al Departament de Cultura. Entreu a l'administració.
2: Sí, sí, sí. Com que feia de bomber, allò que dèiem abans, i sí, podia dedicar molts dies a fer cultura, estava organitzant activitats de forma totalment amateur, sense cobrar, perquè jo ja menjava de la nòmina de bombers, per dir-ho així. Sí. Per tant, em permetia dedicar-me a fer coses amb cultura popular. Algunes d'elles molt transgressores, que no s'havien fet mai, que era barrejar des d'un grup de diables amb una coral fins a un grup de teatre amateur amb un esbart i amb no sé què. Sempre estava fent barreges de coses, no? I em van demanar, des de la secció de cultura popular, que hi havia llavors al Departament de Cultura, si m'agradaria provar d'entrar a treballar des d'allà, no? Em va costar adaptar-me al món de l'administració sí? pública. Costar en el sentit que jo era un anarquista, per dir-ho així, un anarquista de la cultura, un franctirador, anava per lliure. I, evidentment, a dins de l'administració pública doncs tens uns peatges i uns protocols i uns mètodes...
1: Has de justificar tot el que fas i sí, el que ho fas.
2: Però, mira, la prova és que hi vaig estar-hi 10 anys treballant després. Sí, sí. Mm. Va ser l'època que vam organitzar les escoles d'estiu, que es van dir FESCAT. Va ser l'època que vam engegar la Fira Mediterrània de Manresa. Va ser l'època que vam organitzar l'última Expo Cultura que es va fer al Moll de la Fusta de Barcelona. Va ser una època relativament, jo diria, molt creativa, de generar noves activitats, algunes d'elles que encara s'estan fent ara avui en dia, i per tant estem parlant de 20 i pic.
1: Més de 20 anys
2: després es segueixen fent. Per tant, content d'haver contribuït en aquell moment, sobretot també i ara ja anem a aquesta època última que estava com a director general. Estic molt content d'haver pogut una mica donar-li el tractament de la cultura popular tradicional, donar-li el tractament de patrimoni immaterial. Això ha sigut una clau que jo crec que ha fet que molta gent canviés la seva percepció de que no és només un fet

0: I més avorrida la Patum de Berga. La Patum de Berga és igual de divertida ara que abans. Simplement que hi ha d'haver uns elements a tenir en compte, a preservar, com ho són els castellers,
1: sí, sí,
0: com ho són les falles de Sant Joan, de la nit de Sant Joan, etcètera, etcètera, no? Bé?
1: Hi ha l'aspecte de preservació d'aquesta tradició i també hi ha, els darrers anys, una millora de la qualitat, també, no?
0: Sí.
1: Vull dir, els músics d'ara no són els músics de fa 40 o 50 anys.
0: Quan començàvem, els mateixos lutiers que començaven a construir gralles, xeremies, sacs de gemecs, diguem, n'estaven aprenent. Aquests mateixos lutiers avui en dia fan uns instruments molt acurats. Els que començàvem a tocar instruments tradicionals ho fèiem de cor i amb poc seny, sí, segurament. Avui en dia, les escoles superiors de música tenen el títol de superior amb gralla o de superior amb flabiol. Què vol dir això? Que el jovent que surt amb el títol d'estudis superiors de flabiol és un virtuós del flabiol. Per tant, tot va pujant al nivell de qualitat i els que som consumidors de cultura, per dir-ho així, més passius, també se'ns ha anat refinant les orelles, sí, refinant el nas, refinant el tacte, i també ens agrada que les coses siguin de més qualitat. Sortosament, ja avui en dia fer manifestacions culturals d'arrel tradicional no vol dir desafinades o mal fetes,
1: sí, sí,
0: sinó que hi ha molta qualitat.
1: Sí, sí. El Lluís Puig, del 98 al 2000, sereu director artístic de la Fira Mediterrània de Manresa.
0: Sí. Eh?
1: Un mercat d'espectacles d'arrel de cultura popular.
0: De cultura popular, sí, sí. Que sí, en aquell moment encara estava molt... no es valorava gaire bé encara, eh?
1: Sí.
0: Encara estava prou mal vista o menys tinguda. Però haig de dir que des de la Fira, no els meus primers dos o tres anys, sinó tothom que hi ha passat després, amb responsabilitats, jo crec que la Fira de Manresa ha fet una aportació molt gran a donar una imatge de contemporaneïtat, de creativitat i de qualitat molt gran, no? Per tant, ha sigut i és un aparador imprescindible per interconnectar artistes i disciplines de tot arreu, no només de la Mediterrània, que sí, evidentment, els mediterranis, però també venen artistes de fora, i és un dels moments de l'any que jo diria que fins i tot des de l'exili m'hi he connectat cada any telemàticament, que diria que he estat a totes les edicions que s'han fet des del primer any. Tristament, aquestes últimes edicions, per culpa de la Covid, m'hi he pogut connectar telemàticament molt més del que jo mai hagués volgut desitjat. Eh? Vol dir que és un esdeveniment per mi transcendental en la cultura popular, perquè és com si fos la festa major de la cultura popular. No?
1: Sí. I el 2001 teniu 42 anys, deixeu la Generalitat i munteu l'empresa Vesc.
0: Sí.
1: Era una empresa que es dedica sobretot a la producció d'espectacles,
0: sí,
1: no?
0: I molt, molt centrat en els Països Catalans, sí, i contentment allà puc conèixer des d'allà i treballar plegats amb artistes de l'Alguer, de la Franja de Ponent, del País Valencià, de Catalunya Nord, del Principat, d'arreu, no? I em centro molt amb la música, amb els artistes de música tradicional de tots els Països Catalans.
1: Doncs sou un coneixedor profundíssim de tot el que s'ha fet i es fa a nivell de música d'arrel.
0: Bé, aquests 10 anys que vaig poder estar amb aquesta empresa que vaig muntar, haig de dir que va ser uns anys de creixement de la contractació d'aquest tipus de música,
1: sí,
0: que anava en paral·lel també amb aquesta qualitat que abans parlàvem, perquè si no hi hagués hagut qualitat, no hi hagués hagut contractació. Per tant, va en paral·lel, diguem-ne, no vol dir que fos gràcies a la meva empresa, ni molt menys, eh? Però sí que posàvem artistes de qualitat dalt d'escenaris pocs coneguts, no cal dir-ho.
1: I el 2008 sou director del Festival de Música Viva de Vic, creat a 89, que és la fira musical més important,
0: sí,
1: dels Països Catalans, no?
0: Bé, el paper del mercat de música Viva de Vic dins dels Països Catalans a vegades ha sigut discutit i a vegades no s'ha volgut ser de Països Catalans. Jo, la meva etapa, els 3 anys que hi vaig poder dedicar-m'hi, haig de dir que la música tradicional entesa com a world music en el mercat professional, per mi tenia el seu espai guanyat, igual que el jazz, igual que la cançó d'autor, igual que el pop rock, igual que la música electrònica, diguem-ne. Quan abans comentava que no m'agrada fer distincions entre gèneres musicals, sinó que m'agrada trobar la bona música, sigui electrònica, sigui de cançó d'autor, sigui de world music, sigui... doncs això és el que jo, per mi, el mercat de música fa molt bé, no? Una trobada de músics de tot el sector, discogràfiques, periodistes, mànagers, etc, etc, que fa que, caram, aquests anys de Covid, com s'ha trobat a faltar, encara que tots ens connectem per pantalles, aquest ofici de la cultura requereix

0: d'estones de...
1: presencials. Sí. En Lluís Puig es posa a ser gestor, perquè ja ho hem vist, no? Director de grans festivals de cultura popular, ha entrat també com a gestor a la Generalitat, i mentrestant continueu practicant la dansa, la sardana, la música, tot això?
0: Arriba un moment, no es pot fer? Quan creo la meva empresa que parlava abans de gestió cultural, al cap d'un any o dos haig de deixar de tocar amb els ministres del Raval, perquè...
1: Hosti de temps.
0: Exactament. Molta feina de la que havia de fer la meva empresa succeïa a les nits i en caps de setmana, que era quan el grup de ministres del Raval també actuava. Per tant, ja començava a fallar i no volia quedar malament. I diria que deixo el que és l'exercici de la dansa i de la música en aquells moments, tot i que la música la recupero cap al 2014 o 2015, si no m'equivoco, que com a hobby i com a relax mental m'incorporo a tocar a la banda de música de Mata de Pere. Quin ambient totalment més diferent.
1: Amb el saxo?
0: Amb el saxo, sí, amb el saxo. I tenora, fins i tot arribo a tocar una tenora de coble amb la banda de Mata de Pere. Aquí que estem fent memòria, em deixes ara que fes una anècdota. Sí. A l'últim assaig que estava participant de la banda de Mata de Pere, jo humilment assegut en un racó, jo era conseller de Cultura, t'estic parlant. A l'últim assaig jo ja era conseller de Cultura.
1: I els 2017, dilluns,
0: doncs. I els dilluns jo anava a assajar a la banda de Mata de Pere quasi obligatòriament, diguem-ne, no? I aquell dilluns jo vaig fer una cosa que no havia fet mai, que era posar el telèfon mòbil al costat de la partitura. I és perquè estava pendent de què passava amb els Jordis a Madrid. I estàvem a punt d'acabar l'assaig i em va entrar la notícia en pantalla que no sortien, que se'ls quedaven a la presó. Em vaig aixecar i vaig dir: nois, amics, tanquen la presó els Jordis, no sé si podré venir a assajar més jo. I efectivament, no vaig poder tornar a assajar més, eh? Per tant, va ser un moment que recordo amb especial emoció per això, no? Perquè per mi anar a tocar la banda era un descans mental també de les tensions, no? Doncs vaig estar assajant fins al dia que van tancar els Jordis, que devia ser a meitats d'octubre, si no recordo el dia exacte, 15, 16, 17, no?

0: Fins aquí la primera part de la memòria amb el conseller a l'exili i diputat Lluís Puig. Les músiques que hem escoltat són les que ell ha triat per acompanyar la missió. Volia un quartet de Beethoven, el que escoltem és el número 3, i és amb el quartet Elias, la formació de les germanes Villoc de Monturiol. Abans hem escoltat el violoncel·lista Gaspar Caçador, contemporani de Pau Casals, amb un fragment de la suite número 1 de Bach. El pianista Manel Camp, amb Tan Gram, un disc del 2010. Manel Camp, que en aquest 2021 està celebrant el seu 75è aniversari amb una sèrie de concerts amb convidats del món de la clàssica, del jazz, del rock i de la cançó, amb qui ha col·laborat. També hem escoltat la gran veu del País Valencià, Miquel Gil. Lluís Puig va ser, durant un temps, el seu mànager i amb ell va fer Orgànic, aquell gran disc del 2001 que conté la musicació d'un poema de Ric Casasses, L'amor és Déu en barca. I la cançó Filomena, amb els ministrils del Raval, Lluís Puig hi tocava el saxo i la tarota tenor i també hi cantava. Això ja ho he explicat en aquesta primera part de la memòria, número 500. Una emissió que va començar al setembre del 2014. Encara hem de continuar, seguint l'intens itinerari del conseller a l'exili i diputat al Parlament de Catalunya. Sobretot hem de parlar del 2017. El juliol d'aquell any és nomenat conseller de Cultura del govern de la Generalitat. L'agost és marcat per l'atemptat a la Rambla de Barcelona. El 1 d'octubre, celebració del referèndum. 3 d'octubre, vaga general. 10 d'octubre, Carles Puigdemont suspèn la declaració d'independència. 16 d'octubre, empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. 27 d'octubre, el Parlament declara la independència i, poc més tard, aplicació del 155, la Generalitat intervinguda pel govern espanyol. I després vindrà l'exili amb el president Puigdemont i els consellers Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Toni Comín. I el 2 de novembre, una part del govern, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Raül Romeva, Dolors Bassa i Joaquim Forn entren a la presó. Tot això ho comentarà Lluís Puig a la segona part d'aquesta 500a memòria que podreu escoltar demà a aquesta mateixa hora.
1: Memòria. La nostra gent.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. El primer ministre Sebastián Lecornu ha presentat una proposta de pressupostos recessius amb una baixada de 54.000 milions d'euros. En una entrevista al diari Le Figaro, el cap del govern ha explicat que el seu objectiu és que el dèficit públic no superi el 5% i per aconseguir-ho proposa congelar algunes pensions i els sous d'alguns trams de funcionaris i baixar els sous als ministres, d'entre altres mesures. Gairebé tots els ministeris perdrien pressupost tret de l'Armada, que en guanyaria. Això és una primera proposta que hauria de passar per les negociacions de l'Assemblea i veure si es pot aprovar amb una majoria o si passarà amb un 49-3. Altres qüestions aquest cap de setmana són les Diades Europees del Patrimoni i per l'ocasió hi haurà entrada gratuïta a la majoria de monuments i museus de Catalunya Nord. Un d'ells és el Museu de Prehistòria de Talteüll, que organitza visites especials a indrets que normalment no són oberts al públic. David Angelats és cap de comunicació del museu.
4: Són dos dies dedicats al patrimoni i nosaltres hem fet el partit d'anar una mica el que no s'ho veia normalment. Doncs fem visites guiades de les reserves arqueològiques i dels laboratoris. Una cosa més clàssica que són visites guiades del museu i una novetat que és l'installació d'una maqueta que presenta la cova de Talteüll i els paisatges arreu de la cova hi ha 450.000 anys amb les activitats humanes, els animals, els paisatges.
3: I aquest cap de setmana Ràdio Arrels organitza la segona emissió de Confluències, un programa en públic des del Casal del Conflent. Serà aquest dissabte, 19 de setembre, a les 11 del matí i es tractarà aquesta vegada de la salut al Conflent, un tema molt preocupant pels veïns d'aquesta comarca, ja que falten professionals de salut. Ens en parla Enric Balaguer, animador del programa Confluències.
5: No hi ha metge, és molt complicat de tenir el metge de capçalera, el metge referent, com es diu actualment. També hi ha pocs especialistes o cap. En oftalmologia, per exemple, hi ha només una persona que exerceix de tant en tant a la clínica de Prada, donc falta, no tenim pediatre, per exemple, el Conflent. Bé, és que hi ha moltes especialitats, tampoc que no són present, encara que hi ha un pol professional que és a la clínica Sant Miquel, on hi ha diversos especialistes, però realment manca tant de metge de capçalera generalista com d'especialista a Prada i al Conflent en general.
3: I en esports, l'USAP s'enfronta demà al Montpellier en un desplaçament complicat després de la victòria a casa contra el Castres la setmana passada. Jeroni Vidal, cronista de l'USAP, a Ràdio Arrels.
6: Tota la gent se desplaçaran perquè és el més a prop, quasiment. Doncs hi ha una voluntat de fer aquest desplaçament, l'esperança d'aquest inici, de començament de temporada que ens donen un poc d'esperança, veure un poc la confiança, de veure també com aquest equip se podrà confrontar al que se fa de més bé a nivell d'aquest top 14.
3: Demà també hi ha partit del Barça, que després d'haver golejat el Racing de Santander 7-2 es desplaça a Sevilla. Aquest cap de setmana se celebra també la Ronda Ceretana, una cursa multitudinària a la capital del Vallespí, a la qual s'esperen més de 3.000 corredors. I abans del temps, us expliquem que la Bressola presenta avui el videoclip de la cançó del seu aniversari.

0: Aquest videoclip es podrà veure a partir d'avui al YouTube i també a les seves xarxes socials. Completem l'informatiu amb la previsió del temps, en aquest cas també amb l'Albert Noguer.
1: La previsió del temps. Albert Noguer.
2: Bon dia. Les temperatures mínimes de la matinada passada han estat normals a la plana del Rosselló, al Vallespí i al Conflent amb 18 graus, però fresques a Cerdanya amb 8 graus. Aquesta tarda s'anuncia, i durant tot el dia, una jornada ben assolellada, amb tot just el pas d'alguns núvols prims de tant en tant davant el sol. Amb això, les temperatures màximes arribaran als 27 graus cap a Perpinyà i Elna, 26 a Ceret, 24 a Prada, 20 a Prats de Molló, 18 a Ocesa, 15 graus a Formiguera. Pel cap de setmana, doncs, ja es pot avançar que tindrem un cap de setmana ben assolellat, amb vent feble i unes temperatures que fins i tot podrien pujar, sobretot diumenge, amb una màxima esperada de 30 graus del banc del Vallespí. Diumenge també farà 30 graus cap a les Corberes, 28 a la plana del Rosselló i el Conflent i fins a 23 graus a Cerdanya.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. El volum 88.2.
3: Cultura a Ràdio Arrels.
1: Amb l'Oriana Penyer.
5: El 19 i 20 de setembre són les diades europees del patrimoni a l'estat francès. En parlem amb en David Angelats, que és el cap de comunicació del Museu de Talteüll. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Doncs el Museu de Talteüll, el Museu de la Prehistòria de Talteüll, què fa per a aquestes diades enguany?
6: Sí, doncs són dos dies dedicats al patrimoni i nosaltres hem fet el partit d'anar una mica el que no sabeia normalment. Doncs fem visites guiades de les reserves arqueològiques dels laboratoris, els dos dies. Doncs, la inscripció se fa al museu i amb grups, quan hi ha prou gent, els grups van fer la visita d'aquests espais que són espais normalment que no sont accessibles à la gent. Une cause més classique que sont visites guiades del museu, per explicar a la gent la col·lecció permanent que es presenta en el museu, i una novetat que és l'installació d'una maqueta que presenta la cova de Talteüll i els paisatges arreu de la cova hi ha 450.000 anys, amb les activitats humanes, els animals, els paisatges, perquè la gent tingui una idea més precisa de com era la zona de la cova aquests temps allunats. Són les activitats que proposem. I tot això és gratuït, l'entrada al museu, les visites guiades, la presentació d'aquesta maqueta, i també serà l'ocasió els últims dies per poder visitar l'exposició temporal sobre els paisatges de Corbière Fenouillède, que és una exposició del parc natural Corbière Fenouillède que es presenta aquí al museu.
5: Pels nostres auditors que no saben del que es tracta aquest parc natural, què és?
6: El parc natural és un del parc natural regional que cobre tota la zona de Corbère i Fenouillède i que és dedicat a la preservació, la presentació d'aquests espais naturals i on viu la gent. També doncs aquesta exposició justament presenta les activitats de preservació dels paisatges, les tradicions, el que es pot veure en el parc. Donc, c'est une manière molt intéressante de découvrir lo qu'est un parc naturel régional et les activités que tu as de fait de conservation de la culture, du patrimoine bio, des paysages. Donc, c'est une bonne occasion pour la gente que nous connaissons lo qu'est un parc naturel de découvrir.
5: I David Angelat, cap de comunicació del Museu de Talteüll, hi ha coses que canvien dins la programació per aquestes diades del patrimoni al contrari dels anys passats?
6: La cosa que canvia és que és una novetat, doncs, que canvia és la instal·lació d'aquesta maqueta en el museu, que permet, és que la cova original no és accessible del moment, i doncs hi ha més, la gent no té sovint falses idees de com era la cova hi ha aquestes períodes de la prehistòria. Doncs amb aquesta maqueta la gent podrà visualitzar com era la cova i la zona de la cova, la vall d'aquí de Talteüll, hi ha 450.000 anys, les activitats dels humans, tot això de manera molt visual. Doncs això és un canviament molt important. Per la presentació. Les visites guiades, no guiades del museu, són coses molt clàssiques, i les visites dels laboratoris i de les reserves arqueològiques són coses que no se fan usualment, doncs que també són una cosa una mica original.
5: I per acabar, heu canviat res de la programació per la reentrada, no?
6: No, el museu és obert, és el moment on comencem a tenir les escoles, que és l'activitat, l'estiu és turisme familiar, i aquí, quan arriba la tardor, hi són activitats, sobretot per les escoles i els grups de jubilats també, però bon, principalment la missió de servei públic del museu, que és la divulgació de la prehistòria a les escoles.
5: Moltes gràcies, David Angelats, cap de comunicació del Museu de Talteüll.
6: Gràcies a vosaltres.
5: Recordo, doncs, que les diades europees del patrimoni tindran lloc enguany el 19 i 20 de setembre. Tots els monuments, llocs patrimonials i museus són gratuïts i organitzen activitats també, com el Museu de Talteüll.
7: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.

0: Rosselló,
1: Vallespir,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Baròmetre ho sap. Amb Jeroni Vidal.
3: L'USAP va aconseguir la setmana passada la seva primera victòria de la temporada contra el Castres a casa i enguany tindrem cada setmana uns comentaris de l'USAP que ens els portarà el Jeroni Vidal. Jeroni, bon dia.
4: Bon dia.
3: Com deia, comencem que amb la temporada ja començada, però amb la primera victòria, no?
4: Sí, sí, això era fantàstic, perquè estem contents, perquè la veritat és que volíem pas tornar a viure el que se va passar l'any passat. I perquè, si no, començar un poc aquest episodi, fer els reputegaires i tot això, francament, no. Doncs a l'estadi hi havia ple de gent, una gran voluntat, i una esperança del públic. Doncs era ple com un ou i això era molt agradable.
3: La victòria contra el Castres a 43-29, deies que trenca una mica amb aquests dimonis de l'any passat, però ens podem animar gaire per la temporada o tampoc ens hem de fer moltes il·lusions?
4: I cal anar a poc, me sembla que efectivament l'any passat per arribar a tenir el mateix total vam haver d'esperar fins a Nadal, quasiment. Enguany, si espiem un poc la cosa, veiem que hi ha dos equips que no han pogut encara guanyar i que es quedin així. Tres altres que guanyen tot i nosaltres aquí al mig un poc amb un punt a París, quatre de la victòria l'altre dia. Estem contents perquè és un bon començament i doncs això dona... Jo vaig parlar un poc amb els amics, amb els companys i tothom me diu la mateixa cosa. Me va dir la mateixa cosa. Estem contents i ens donen una confiança dins d'aquell joc, la manera de jugar i tot això. I em sembla que hi cal anar a poc, però la cosa vindrà segurament.
3: Jeroni Vidal, cada setmana ens voldràs parlar del rugbi, no només de la part, diríem, més esportiva, sinó també de la part social que hi ha al voltant del rugbi, en aquest cas de l'USAP. I avui ens vols parlar una mica d'aquesta preparació, aquesta prèvia als grans partits, o als partits a casa, diríem. Què ens vols explicar d'aquí?
4: Bé, sí, és això, és a dir, que com els jugadors se preparen, nosaltres també tenim una preparació que sigui amb els amics, amb els companys, tota la setmana. Mana hi ha la cosa que comença, la pressió finalment, que comença a venir, que comença a muntar, perquè és una reunió. És una reunió on s'hi va amb molt de ple, hi havia el cel, els colors, el groc, el roig, les senyeres i tot això. Bé, doncs aquesta preparació bé. I la segona cosa, bé, que com que anem a parlar i discutir, bé, efectivament, hi podem pas anar sense saber les coses. Doncs ens hem de documentar, cal llegir els diaris i tot això, perquè cal saber de què van les coses, quina composició, i tu aquesta estratègia que em penses, aquell joc més o m'agrada pas, bon, ple de coses com això, que hi ha ple de discussions, i hi ha un debat molt, molt, molt gran en aquest moment, i és ple de gent que veure que hi ha... tornem, és una reentrada amb 14.000 persones i això és magnífic. Doncs realment hi ha un ritual de preparació que se posa en plaça el dia mateix, un poc abans, i fa part de, m'imagini, fa part de la meitat de les discussions de les persones que hi van, segurament, durant la setmana.
3: I cal anar una mica amb els deures fets per saber què ha passat a tota la Lliga, gairebé, no?
4: Quasiment, doncs és completament això, perquè és un plaer també de discutir d'una cosa que ens agrada a tots. Ens agrada de parlar, per exemple, de la USAP, però també del rugbi, i com a aficionat i com a gent que sempre hi va anar tot això, la gent s'interessa molt a el que se passa i tenen aquesta voluntat de veure un poc les composicions, perquè la gent venen a tot arreu, és l'ocasió de veure companys que no veus durant l'estiu, durant del mes de juny, i ara ens tornem a veure, doncs tothom és content.
3: Aquest cap de setmana toca un rival, és el Montpellier, és a prop, però és un rival dur, no?
4: Sí, sí. A nivell de... Allora, cal dir una cosa, pot ser que a nivell de rival, a nivell del públic, no poden rivalitzar. Començarem amb això, encara que hi hagi uns aficionats molt, molt segurament que tenen tant com nosaltres. Me vull dir que a nivell del nombre, a nivell de tot això, el tenen pas. Montpellier és un desplaçament complicat. Ja si mirem el que se va passar l'any passat, acaben segon a nivell de la final, que perden contra Tolosa. Són musolluts, són tenen davanters que són sòlids i tot això, doncs serà complicat. A més, se van estropassar durant el primer partit a casa contra Pau. Bon, efectivament, Pau és una màquina enguany. És a dir, que és una màquina que despassa tothom, és una desruta per a tots els equips que se presenten davant d'ells. Doncs és una cosa complicada. A més, pot ser que pagarem tots els esforços fets fins ara i que cal preparar també, se cal preparar també a la vinguda d'aquí poc de l'equip de Bordeaux, que segurament vindrà amb tota la energia, perquè acaben ells també de viure un diumenge un poc fins de fet són un poc malalts, mig malalts, masegats un poc amb la derrota de segurament de Tolosa.
3: Doncs un desplaçament complicat per la part esportiva, però que hi anirà moltíssims catalans des de Perpinyà.
4: Sí, sí, això segurament és una veritable transhumància, perquè aquí hi haurà 2.000 persones sense cap problema i encara arriba a l'inici d'any, perquè jo pensi que si havia estat al final d'any hagués estat diferent. Bé, doncs esperem, bé, el temps serà bo, segurament, perquè bo, sempre fa bo, de tota manera, i doncs arribarem en un moment on efectivament tota la gent se desplaçaran, perquè és el més a prop, quasiment. Doncs hi ha una voluntat de fer aquest desplaçament, l'esperança d'aquest inici, de començament de temporada, que ens donen un poc d'esperança, veure un poc la confiança, de veure també com aquest equip se podrà confrontar al que se fa de més bé a nivell d'aquest top 14.
3: Doncs esperarem aquest dissabte per veure com acaba aquest enfrontament entre el Montpellier i l'USAP, com dèiem, un de complicat però a prop de casa. Geroni Vidal, fins la setmana que ve, moltes gràcies.
4: Gràcies, adiós.

Yeah.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Aquests dies presentàvem el nou treball discogràfic de Titana, Llum, i avui parlarem de la última cançó que ha volgut presentar-nos, que es diu Els Fanalets. Però primer, Titana, del procés de fer un disc, què és el que t'agrada més? El fet de compondre les cançons? El fet de recuperar cançons tradicionals que ja coneixes o que tenies pensat recuperar-les? El moment de gravar-ho a l'estudi? El fet de fer les col·laboracions o els concerts? Què és el que t'agrada més, si haguessis d'escollir?
4: Uau, no podria quedar-me en una cosa, perquè hi ha moltes vegades que m'agrada molt el fet de... Jo no m'assente en la cadira a pensar una cançó. Jo estic per ahí fent coses i potser estic així en l'escola treballant i de sobte me ve una frase al cap i dic, ai, això m'agradaria que ho diguera esta cançó. Aleshores ja és com que te ve la inspiració, estàs tot el rato ahí pensant. Després, això m'agrada molt, aquest moment, quan t'arriba la inspiració. Després també m'agrada molt estar en l'estudi, gravant, a lo millor ahí també te surt alguna idea que no havies pensat i queda molt bonica. Parlar amb la gent, no? L'alegria que quan te contesten de uah, en sèrio vols que grave una cançó? I jo sí, el compartir això. I no sé, són moltíssimes coses les que m'agraden d'aquest procés. Sí que n'hi ha algunes que dius, ai, això m'ho podia estalviar, però bueno, és que són moltes coses que has de controlar i, bueno, per sort estaven MoMA Studios i Susana Díaz Tejedor al capdavant d'això i la veritat és que han sabut tirar cap avant i quan ha hagut algun problema, algun nuc, l'han desfet i ha estat molt bé, la veritat.
3: I llavors, si m'haguessis de dir potser les etapes més complicades de les quals parlaves, quines serien?
4: Les etapes més complicades han sigut trobar un punt intermig entre les idees de cadascú, no? Perquè cadascú tirava cap a un lloc i n'hi han hagut cançons difícils de fer per això. Però bueno, al final, jo tenia clar que al final anava a solventar-se, vull dir, no quedava una altra. Havia de ser així, s'havia de solventar. Els problemes sempre se solventen, sempre n'hi ha solucions i al final, pues això, sempre n'hi ha... Estes cosetes que passen de no estar d'acord en algunes coses, però bueno, sempre amb l'objectiu de fer el millor i d'estar contentes en el resultat final.
3: Clar, això també són coses que passen quan treballem en grup i que fem moltes col·laboracions de no sempre estar d'acord.
4: Clar, és que són moltes coses i cadascú és de son pare i de sa mare o de les seues mares, dels seus pares, com siga, i clar, cadascú té el seu parer i s'ha d'arribar a algun acord. Però bé, ha sigut menys difícil de lo que esperàvem.
3: Doncs ara acabarem la setmana presentant la cançó que es diu Fanalets, que comença com una cançó de bressol que sembla una mica la melodia de la cançó que coneixem tots, La lluna, la pruna, i després continua amb una cançó que sembla també una mica la de La llum del fanalet. Són cançons que has recuperat o ha sigut voluntari una mica això?
4: Esta composició ha sigut de Susana Díaz Tejedor i el que ha fet ella ha sigut nodrir-se de diferents festes de fanalets que fem al País Valencià, en el que ha vist que la melodia més comuna ha sigut esta de Sereno Melero. Eixa és com la melodia que és a la major quantitat de pobles que fan la festa dels fanalets. I per això ha triat este tipus de melodia. Les cobles que n'hi ha entremig sí que són melodies pensades per Susana i la cançó ve a explicar el que és la festa de bueno, el que estem parlant, no? Com es diu la pròpia cançó, de Fanalets, que és una festa que es fa sobre aquestes dates, s'intenten aprofitar, bueno, antigament s'intentaven aprofitar aquests melons que no havien crescut massa, es buidaven per dins, es feien uns dibuixets en les corfes i dins conten en l'asafor, jo tinc el relat de l'asafor que omplien un caragol, l'omplien d'oli i li posaven un furgadents i això feia de llumeneta, de ciri. I és una festa molt bonica perquè estan les persones majors ajuden als menuts i menudes a tallar el meló, Després li posen la cordeta i el passegen per el poble, no? I hi ha una frase molt bonica de la cançó que diu: "Portarem la nostra llum i alegria al veïnat", perquè és una festa preciosa. És que quan les festes són intergeneracionals, en el que els majors estan ensenyant als menuts, això és llum. Això és llum perquè diu Dani Miquel que si no ensenyem la cultura tradicional als xiquets, este país ens va de les mans, no? I això és una frase molt, molt important i pense que aquestes coses no s'han de perdre. Així que pensarem fer una cançó per a que la gent poguera cantar-la en la festa dels fanalets.
3: Titana, moltes gràcies per el viatge musical per les festes i arrels valencianes i per haver-nos acompanyat aquests dies. I ens acomiadarem, doncs, escoltant la cançó Fanalets.
4: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò del nostre treball i una abraçada molt gran. El ser...

0: Ràdio Arrels.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Som el divendres 18 de setembre, ens acostem a la fi del mes i continua i continuarà la calor amb temperatures per sobre de les normals màximes aquesta tarda. 27 graus al Vallespí i al Rosselló, 25 al Conflent, 18 graus a Cerdanya. Demà a la matinada a Cerdanya la mínima serà de 6 graus, així com al Capcir, 11 de mínima a Prats de Molló, 15 a Prada, 16 a Ceret, 17 a Perpinyà, on a la tarda, sota el sol, com a tot el país, tindrem 28 graus, així com a Ceret, 27 a Prada, 28 cap a Estagell, 21 graus a Oceja. I continuarà fent calor, encara més calor, diumenge, sempre sota el sol, amb unes temperatures màximes de 23 graus a Cerdanya, però fins a 30 graus al Conflent, Vallespí i Rosselló, i ja podem dir que aquesta calor serà fins i tot encara més marcada dilluns, amb unes màximes anunciades que podran arribar als 32 graus a la plana i 26 graus a la muntanya.
0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
4: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 18 de setembre del 1971 comencen les 6 hores de Canet. Aquesta primera edició va tenir lloc a l'Amfiteatre del Maresme i va ser organitzada per l'agrupament Escolta de Canet de Mar, entre els quals destaquen Xavier Sardà i Ramon Mainat, que més endavant han tingut una carrera mediàtica. En aquesta primera edició de l'any 71 hi van assistir 1.800 persones i van actuar-hi, entre altres, Teresa Rebull, Ovidi Muñoz, Joan Batista Humet o encara Maria del Mar Bonet. També s'hi va presentar l'espectacle Una de Barrets, creat a la Cova del Drac de Barcelona. Les 6 hores de cançó de Canet van néixer al final del franquisme en un context en el qual encara es reprimia qualsevol manifestació cultural catalana i es tolerava les propostes minoritàries que no suposaven una amenaça. Se'n van fer 8 edicions fins l'any 1978. Els seus referents van ser els festivals internacionals multitudinaris de finals dels anys 60 i ha servit ell mateix de referent per la creació del Canet Rock d'ençà del 2014. Escoltem ara el tema Sí senyor, de l'Ovidi Muñoz. El cantautor valencià és l'únic que va actuar a les 8 edicions de les 6 hores de Canet.

Sí, senyor, que sí, senyor. Sí, senyor, té la raó, senyor. Sí, senyor, digui'm, senyor, ben cert.

A les ordres, senyor. Ja ho sap, senyor. Sí, senyor. Re, sí, senyor. Re, contra, sí, senyor. Senyor. No es preocupa el senyor. No em fa mal el senyor.

Sí, senyor. Que sí, senyor. Sí, senyor. Té la raó, senyor. Digui'm, senyor. Molt bé, senyor. Ja ho sap, senyor. A disposar, senyor. Sí, senyor. Manem, senyor.

Sí, senyor. Que sí, senyor. Sí, senyor. Senyor, està content el senyor? Puc marxar ja, senyor? Gràcies.

0: Ràdio Arrels.
1: La contradicció del discurs de von der Leyen que defensa el clima mentre desmantella les proteccions ambientals. Bon dia. Dimecres, Ursula von der Leyen va presentar-se davant el Parlament Europeu reunit a Estrasburg per pronunciar el seu sisè discurs sobre l'estat de la Unió, l'exercici anual amb què la presidenta de la Comissió Europea marca el rumb polític dels 12 mesos següents. Després d'un estiu marcat per onades de calor i incendis rècord, que ella mateixa va qualificar com l'estiu de la veritat, von der Leyen va reivindicar la trajectòria climàtica de la Unió Europea sense fer però cap referència a la seva pròpia política de desmantellament de normatives ambientals. Tot i recordar que Europa s'escalfa dues vegades més ràpid que la resta del planeta, la presidenta va afirmar que la Unió pot i ha de romandre en la trajectòria dels seus objectius climàtics. Tanmateix, el discurs no va aportar cap detall sobre com la Unió Europea pretén complir l'objectiu de reduir un 90% les emissions abans del 2040 i es va centrar gairebé exclusivament en l'adaptació a les conseqüències del canvi climàtic, deixant de banda les seves causes. Aquesta omissió resulta especialment significativa si estem en compte que sota el seu mandat s'han afeblit les proteccions de les prades permanents dins la política agrícola comuna, uns espais essencials per a l'emmagatzematge de carboni, i és només un dels nombrosos exemples. La contradicció entre el discurs institucional i les decisions polítiques efectives evidencia una nova desconnexió preocupant i, al més alt nivell, entre les paraules i els fets, en un moment en què la ciència avisa que calen accions immediates i coherents.
2: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Estepí.
3: Bon dia. Soc als afores d'Elna en companyia del Pere Manzanares per parlar de la seva trajectòria a partir d'una paraula, la paraula de la veu. Quina importància per tu la veu i en particular la veu en català des de molt petit?
4: Ah, aquí has posat el dit sobre una cosa essencial. Efectivament, la veu és molt, molt important per jo, perquè, per una banda, si m'he guanyat la vida, és en part, en gran part, gràcies a la veu, perquè no sé fer res de les meves mans. I com que he estat a l'ensenyament sense la veu, sense el parlar, no pots fer aquest ofici. I després he venut llibres i fent de comercial de material pedagògic i em calia parlar a la gent, em calia vendre, i si no tenes veu i no saps a parlar a la gent, tampoc no te'n surts. I després he fet teatre, he explicat contes, i això també, la veu és importantíssim. I estic també molt orgullós, es pot dir, d'haver estat i de ser encara, no sé fins quan, la veu de l'USAP. És a dir, que faig els anuncis dels partits i les marques en català al micro. El micro és la meva segona, és la meva tercera mà, és la meva, és un apèndix meu. Sempre m'ha agradat parlar, tenir bon públic, tenir públic, no em fa por parlar davant de 50, milers de persones, ja m'ha passat, en mítings, al Pi de les Tres Branques, era molt jove i vaig parlar davant 3 o 4 o 5 mil persones sense cap problema. I quan fa alguns anys hi va haver una final del Top 14 al camp del Barça, doncs tenia el micro per parlar en català perquè érem a Barcelona i vaig parlar davant 100.000 persones, cap problema, jo, com més n'hi ha, millor. Vull dir, això de la veu, efectivament, és molt important. Després, no sé si em faries aquesta pregunta, quan dius veu, és polisèmic. Hi ha la veu per parlar, hi ha la veu que és, en rossionès, la via, el camí que fas, quina veu agafes per caminar o bé com a trajecte de vida. Això és un galicisme, ho entenc, però si ets un polític i vols ser elegit, cal tenir veus, és a dir, el vot. Vull dir, doncs, això és per, diguem, per l'anècdota.
3: Moltes gràcies. Això, tot això és molt interessant. I justament amb la veu fas país i fas una transmissió del català, jo diria, del català d'aquí, del català del nord, del rossionès, bueno.
4: M'agradaria fer-ho més. És a dir, que he tingut la sort d'haver estat criat de tot petit dins una família on es parlava català. El català és la meva llengua maternal. He après el francès després del català. Com que la meva mare era del sud i que els meus avis també eren del sud i que maternals i que em van influenciar molt, van cuidar molt, tot i que he estat en contacte de petit i d'una adolescència amb rossionesos dins d'un petit poble, i he après el català, diguem, a llegir i a escriure d'una certa manera amb els seus professors, potser és una recança que tinc, però sóc més del costat català principatí normatiu, podríem dir, que del català rossionès. Ara bé, quan sóc envoltat de rossionesos, els parlo gairebé com ells. Noten que tinc coses que no utilitzen, girs i tal. Però quan sóc en situació de català normal, parlo en un català, diguem, bastant central, bastant normatiu. Tot i que, si sóc en una assemblea del sud, o una conferència, una reunió i tal, un moment o altre noten que no sóc exactament com ells. Però m'agradaria tenir més la presència rusionesa dins la meva expressió.
3: Bueno, tu ets de veu parlada, no sí. De veu cantant.
4: Ah, no.
3: Doble
4: no,
3: sentit. No. Però justament tu vas tenir amics, i en particular jo voldria que em parlessis de Joan Pau Giné i de la teva relació i de l'impacte que pot tenir arreu de Catalunya.
4: Sí, jo no sé si es pot trobar algú que canti més malament que jo. Canto fals. Mai he cantat. Quan era per obligació, amb una coral a l'escola, o bé quan es canten els segadors, o que sigui, faig playback, vull dir, bellugui els llavis, però no canto mai. És impossible, més impossible de cantar. Però m'agrada la cançó, efectivament, en pals de Joan Pau Giné, i aquí ho relliguem amb el russionisme. El Joan Pau Giné tenia aquesta facultat, aquesta relació íntima amb la llengua del carrer, amb la llengua del vilatge. I no hi ha hagut cap altre cantant de l'època moderna, diguem, dels anys 60 fins avui dia, que s'hagi expressat i hagi tingut èxit amb la llengua cantada, com la llengua cantada per en Joan Pau Giné. Cap. Ni en Pere Figueres, ni en Jordi Barra, ni cap altre. Tenia aquesta... I això ha estat la seva marca de fàbrica i, en gran part, també la seva creativitat, la seva poesia, la seva presència a l'escenari, però ha estat la seva marca de, diguem, de fàbrica i una de les explicacions del seu èxit.
3: Tornem a la veu parlada. També, bueno, parlarem de Ràdio Arrels, és evident, però hi ha una cosa particular a Ràdio Arrels, és quan llegeixes fragments d'obres.
4: Bueno, sí.
3: Per què has escollit de fer aquesta cosa que a mi m'interessa molt, perquè justament són tasts de la literatura?
4: Sí, bé, per una raó totalment senzilla i més que evident, és com fer passar a la ràdio un text escrit. Si no el parles, si no, no pot passar. És evident. Si és una publicació escrita, pots reproduir, però si és un mitjà àudio, no pots fer d'una altra manera que llegir. Bé, després hi ha diverses maneres de llegir. Es pot llegir d'una manera totalment neutra, o bé hi pots posar sentit per poder, diguem, fer passar millor el missatge, fer entendre més bé les coses, i del punt de vista estètic, evidentment. I m'agrada, és veritat que m'agrada llegir textos a veu alta, a la ràdio o en públic, o poesia també, i no tinc menester de preparació, eh? Vull dir que no ni tinc menester que a vegades llegeixo descobrint gairebé a l'acte el text.
3: Per guardar
4: i arribo, em sembla que arribo a trobar la bona intonació i el bon ritme.
3: Vas començar de mestre,
4: sí.
3: De mestre d'escola. Bueno, quina és la relació que tenies amb els alumnes? Què t'agradava i bueno, què impacte tenies?
4: Bé, no ho sé.
3: On vas fer de mestre? Primer?
4: Vaig fer mestre en diverses escoles. També ho vaig fer a la Bressola, a la Bressola de Nils, entre Cànols i Pollestres, i Puntellà, dos anys. I potser m'hauria agradat més i hauria tingut més èxit com a professional si hagués estat amb alumnes més grans i potser amb adults. M'agrada fer cursos per adults, he fet alguns pocs, per exemple, conferències, ara estic donant conferències, m'agrada de parlar amb els adults, m'hi senti potser més, tampoc amb els nens també, amb els amainatges també, i després trobo que m'he millorat amb els anys. Segur que si retornés ara 50 o 60 anys més tard, 50 anys més tard, dins les mateixes classes en les quals he començat, ho faria millor ara. No sé si passa amb tothom, però tinc aquesta sensació.
3: Això la tinc també, no pateixis. Una pregunta sobre la ràdio. De les ràdios que es deien lliure, de les ràdios de 1981, bueno, només queda, penso, a França o a Ràdio Arrels. Hi ha una ràdio amateur, sense publicitat.
4: N'hi ha d'altres, n'hi ha d'altres. Sí.
3: Bueno, parla'm justament del començament d'aquesta ràdio.
4: Oh, se n'ha parlat molt, del començament de Ràdio Arrels. Va començar com un somni, no sabíem si duraria 3 mesos, 6 mesos, 1 any, 2 anys, no en teníem cap idea. Si ens haguessin dit el 28 de maig de l'any 1981 que 46 anys o 45 anys després encara hi hauria Ràdio Arrels, potser no ho haguéssim cregut, eh? Sí, va néixer dins un moment de gran eufòria, amb circumstàncies ben determinades que permetien en aquesta època de fer això. També hi havia gent disposada a col·laborar-hi benevolment, hi havia una afició i unes ganes de militància entre joves, per exemple, que no retrobem ara, però també de gent gran. Ràpidament a Ràdio Arrels, les primeres setmanes, els primers mesos, hi van col·laborar gent jove, adults ja entrats dins la vida, i gent gran. I avui dia és molt i molt més difícil.
3: Parlem ara d'una altra veu amb un galicisme, que és la veu al vot polític, i la teva, bueno, justament el teu puesto, la teva acció dins del municipi de Delna com a primer tinent, i parlam justament d'aquests consells municipals en llengua catalana i de l'impacte que van tenir fins ara i segurament demà i demà passat.
4: És una experiència interessant que m'hauria agradat perllongar, però només he fet un mandat com a elegit municipal. Ja m'havia presentat uns anys abans en una elecció regional, des d'una llista d'Europa Ecologia a les Verds. I aquí era una llista, diguem, d'esquerres, però de l'esquerra plural, no era marcada ni socialista, ni comunista, ni res, eren gent progressista, d'esquerres, clar. I, evidentment, vaig entrar amb una etiqueta en el front pel catalanista de torn, evidentment. I és també per això que Nicolás García me va demanar de participar en aquest Consell Municipal, perquè portava, doncs, aquests valors de la catalanitat, que pensava que per la Vila d'Elna, amb la seva història, podia ser un valor afegit, que hi hagi un elegit que porti la catalanitat. Doncs tenia un deure, tenia una missió, diguem, d'expressar la catalanitat dins la ciutat d'Elna. I ben segur que, com a elegit, el primer lloc on hauria tingut de fer-ho és el Consell Municipal. I així ho vaig fer, sorprenent els meus companys, però també l'oposició. I ràpidament, doncs, va ser conflictiu i la justícia prefectural va agafar el cas i, doncs, hi va haver, doncs, el Tribunal Administratiu i tal i tal. I vaig provar d'enganxar altres municipis. I va ser molt difícil, molt i molt difícil. Alguns van acceptar de fer el que els recomanaven, és a dir, de modificar el reglament interior del Consell Municipal per posar negre sobre de blanc que teníem l'autorització, el permís d'expressar-nos en català, i nosaltres recomanàvem, sempre i quan després es faci la traducció integral en francès, perquè no hi hagi cap acusació de voler marginar gent que no entén el català. Però tot i això, al final, davant de la insistència del prefecte, només van quedar 5 municipis, que ens van, 4 municipis que ens van acompanyar, però no tinc la certitud que fins i tot aquests 4 altres municipis s'hagin expressat en català en Consell Municipal. Crec que vam ser els únics. Jo ho vaig fer repetidament durant 3 o 4 anys seguits. No era el sol, era acompanyat segons la reunió i segons el tema, o bé per al Nicolás García com a batlle, i tenia tres altres companys, consellers municipals o conselleres, que també eren en capacitat de fer-ho. I els altres doncs, feien d'espectador, acceptaven, però no s'hi posaven a parlar en català. Però això també cal ser realista i just. Hi ha gent, principalment al sud, que es pensaven que a Elna es feien els consells municipals en català. No, es feia una deliberació o dues en català sobre un llistat de 24 o 25, i que cal deixar les coses al seu lloc. Però fins i tot això ha resultat insuportable per les institucions franceses.
3: Va ser elegit el 2020, crec. El 2020,
4: Sí.
3: Sí, però tres anys abans va haver l'1 d'octubre.
4: Sí.
3: Sí. I, bueno, quin va ser la teva percepció, el teu testimoniatge i fins i tot la teva acció en aquell? Perquè tenim uns oients que són del sud de l'Albera que seran interessats.
4: Bueno, tot això ja s'ha publicat, s'ha dit, s'ha escrit, no tot, perquè tampoc no convé dir-ho tot encara, és igual. Jo vaig ser sorprès, no m'hi esperava pas, hi arribaran pas, no gosaran, perquè veia que havien esperat massa. I jo m'he pensat que hi hauria hagut una oportunitat, potser em vaig equivocar, potser vaig errat, però ara no tenim pas el temps d'expressar-ho un altre dia, potser que hi havia una possibilitat de fer-ho millor abans de l'1 d'octubre. En fi, sí, abans de l'1 d'octubre. En fi, tot i això, la repressió era aquí i nosaltres, el nostre deure era d'ajudar, de recolzar i d'ajudar. I s'ha fet de diverses maneres, sensibilitzant el gran públic, sensibilitzant els elegits, demanant als batlles de manifestar-se, de manifestar la seva solidaritat amb els batlles del sud, i després el suport, diguem, al referèndum, logísticament, amb les paperetes, amb el transport de les paperetes, i després les urnes, acollint els refugiats, Carles Puigdemont, el Puig, el conseller Puig. Sembla que era un deure elemental i tampoc no sem cap herois, és una cosa natural.
3: Ja veig que està obrint una altra conversa que farem segurament més tard. Moltes gràcies, Pere, i fins la propera.
4: I no perdeu la veu, eh?
3: No, això és essencial. Que tingueu un bon dia.
2: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Estepí.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Salut a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Peñé.
4: Aquest dissabte hi haurà una nova emissió Confluències. De fet, és la segona emissió en públic de Ràdio Arrels. I parlem amb l'animador Enric Balaguer. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Doncs de què es tractarà aquesta emissió de Confluències?
5: Bé, Confluències és unes emissions que s'ha decidit a Ràdio Arrels de fer en públic, en col·laboració amb el casal del Conflent, és a dir, que es fa al casal del Conflent. La primera va ser sobre els espais naturals del Conflent, on hi havia diversos convidats per parlar del tema i també, evidentment, s'han convidat la gent, el públic. Aquesta vegada hem decidit de parlar de la salut al Conflent, perquè, evidentment, la salut és un tema preocupant a tot arreu, però també ho és, evidentment, al Conflent, en zona rural.
4: I quins invitats tindreu?
5: Bé, com a convidat tenim el doctor Major, Jean Marc, que és gastroenteròleg, que és bastant conegut a la zona del Conflent, que ara treballa a l'Hospital de Cerdanya, a Puigcerdà, i donc justament amb el Jean Marc Major podríem una mica comparar els dos sistemes de salut, també zona rural, evidentment, la Cerdanya, i amb aquest sistema, però i en Jean-Marc Major ha també exercit, has fet de metge a Prada fa un temps, on conec bé el sector. L'altre és un altre tipus de professió de la salut, és Eric Taurinyà, que és dentista a Prada, i que, doncs, evidentment, fa part d'aquesta gent que coneix també molt bé Prada, té els pacients i ens parlarà, evidentment, de l'especificitat, potser, del treball de dentista. I el tercer, de fet n'hi ha quatre, el tercer professional de salut és paramedical, perquè és un fisioterapeuta de Vinçà, Marc Morera, i hem convidat en Marc Morera per tenir també la presència d'algú del Baix Conflent, donc de Vinçà. I el quart convidat és de l'altra cara de la moneda, és a dir, que és un membre de l'Associació d'Usuari Conflent en l'altre sentit, que ningú Conflent Salut, és Xavier Montserrat, que també portarà la veu dels usuaris de salut, perquè han fet una campanya i s'ha creat per demanar que hi hagi una casa de salut a Bernet, precisament al Conflent, on, per exemple, a Bernet abans hi havia no sé quants metges i ara en queda un. Abans potser n'hi havia 4 o 5 o potser més.
4: Sí, de fet, les professions són molt, molt variades, però parlaran doncs de la llur professió i doncs del problema que encontrem al Conflent, és que no hi ha metges.

0: No hi ha metge, és molt complicat de tenir el metge de capçalera, el metge referent, com es diu actualment. També hi ha pocs especialistes o cap. En oftalmologia, per exemple, hi ha només una persona que exerceix de tant en tant a la clínica de Prada, donc falta, no tenim pediatre, per exemple, el Conflent. Bé, és que hi ha moltes especialitats, tampoc que no són present, encara que hi ha un pol professional que és a la clínica Sant Miquel, on hi ha diversos especialistes, però realment manca tant de metge de capçalera generalista com d'especialista a Prada i al Conflent en general.
1: I doncs això és dissabte 19 de setembre. És a quina hora? És en públic? Doncs tothom pot accedir, finalment.
0: Sí, és a les 11 i és en públic i justament desitgem que hi hagi públic, que el públic després de la ronda de preguntes, de les presentacions que fem amb els especialistes que donaran el seu parer, els especialistes, vull dir, més aviat dit, els professionals que donaran el seu parer sobre la situació actual. També hi haurà una ronda on, evidentment, el públic podrà intervenir, fer preguntes amb tota naturalitat, com s'havia fet precedentment als espais naturals i que per cert, que havia funcionat superbé i desitgem que funcioni també aquesta vegada amb un tema tan important com és la salut al conflent.
1: Ho desitgem, sí. Enric Balaguer, moltes gràcies.
0: Gràcies i esperem la gent del Conflent i d'altres llocs si volen fer el desplaçament fins a Prada per venir a participar a aquesta emissió en públic, que no serà en directe, ho cal precisar. En condició del directe farem tot com si fos el directe, però la difusió es farà d'aquí pocs dies després amb una versió sencera i en versió com a episodi, uns episodi, un trosset en avidi cada dia de la setmana.
1: I recordem doncs que l'emissió és el 19 de setembre al Casal del Conflent a les 11 per qui vulgui hi participar.
0: Gràcies, Loriana. Fins aviat.
2: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.

0: Rayo Arels.
1: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Som el divendres 18 de setembre, ens acostem a la fi del mes i continua i continuarà la calor amb temperatures per sobre de les normals màximes aquesta tarda. 27 graus al Vallespí i al Rosselló, 25 al Conflent, 18 graus a Cerdanya. Demà a la matinada a Cerdanya la mínima serà de 6 graus, així com al Capcir, 11 de mínima a Prats de Molló, 15 a Prada, 16 a Ceret, 17 a Perpinyà, on a la tarda, sota el sol, com a tot el país, tindrem 28 graus, així com a Ceret, 27 a Prada, 28 cap a Estagell, 21 graus a Oceja. I continuarà fent calor, encara més calor diumenge, sempre sota el sol, amb unes temperatures màximes de 23 graus a Cerdanya, però fins a 30 graus al Conflent, Vallespí i Rosselló, i ja podem dir que aquesta calor serà fins i tot encara més marcada dilluns, amb unes màximes anunciades que podran arribar als 32 graus a la plana i 26 graus a la muntanya.
4: Radio Arels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.

Mig segle fa que pel món vaig caminar que camina per escabrós viarany vora el gran riu de la vida. Veig anar i veig venir les ones rodoladisses, les que venen duent flors i alguna fulla marcida.

saliva, que mos ullets tenen son i el caminar me fatigué. Per careta del bon Déu, no em facis la cara trista, si tanmateix vens per mi,

0: Ràdio Arrels.
1: Ara ja no sóc esclau de la il·lusió. Ara ja no sóc esclau del meu cor. Ara ja no sóc esclau de ningú. Ara ja no espero res de tu.

ara ja no sóc esclau de la il·lusió. Ara ja no sóc esclau del meu cor. Ara ja no sóc esclau de ningú. Ara ja no espero res de tu. Massa temps sense pensar en mi. Massa temps sense saber qui sóc.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Ràdio Arrels. A Sallagosa, 93.1.
5: Som el divendres 18 de setembre, ens acostem a la fi del mes i continua i continuarà la calor amb temperatures per sobre de les normals màximes aquesta tarda. 27 graus al Vallespí i al Rosselló, 25 al Conflent, 18 graus a Cerdanya. Demà a la matinada a Cerdanya la mínima serà de 6 graus, així com al Capcir, 11 de mínima a Prats de Molló, 15 a Prada, 16 a Ceret, 17 a Perpinyà, on a la tarda, sota el sol, com a tot el país, tindrem 28 graus, així com a Ceret, 27 a Prada, 28 cap a Estagell, 21 graus a Oceja. I continuarà fent calor, encara més calor, diumenge, sempre sota el sol, amb unes temperatures màximes de 23 graus a Cerdanya, però fins a 30 graus al Conflent, Vallespí i Rosselló, i ja podem dir que aquesta calor serà fins i tot encara més marcada dilluns, amb unes màximes anunciades que podran arribar als 32 graus a la plana i 26 graus a la muntanya.
6: L'estiu 100% en català.
1: A Ràdio Arrels.

declaro, fatigat, del tot desenganyat, que vull anar pel món amb un sol accessori, un rètol que tothora em veureu del coll penjat. Jo no m'empasso res, tot em sembla irrisori. Déu, diable, paradís, infern i purgatori, els bons recompensats i els dolents castigats, i el cos de Déu el calze, present però incorpori, i el vi que esdevé sang i els olis consagrats. Jo no m'empasso res, tot em sembla irrisori. I la bona ventura, l'art endevinatori, les cartes del tarot,

l'oratori els testimonis dignes d'un crèdit ben patent i el bon tracte durant un interrogatori i aquells qui han confessat ben espontàniament. Jo no me'n passo res, tot em sembla irrisori. La presó, el que...

zel expiatori que sent remordiments per arribar a bon port. Jo no me'n passo res, tot em sembla irrisori. Damunt la tomba tot discurs exclamatori, allò d'era un bon fill, bon pare, bon marit, era el millor de tots, també el més meritori, un sant, un tros de pa, el més noble esperit. Jo no me'n passo res, tot em sembla irrisori. Aquells qui tot parlant encisen l'auditori i el fan plorar i cridar amb esperança i por, i els mil romansos de qualsevol repertori, i els morts que sempre calen per a un demà millor. Jo no me'n passo res.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Som el divendres 18 de setembre, ens acostem a la fi del mes i continua i continuarà la calor amb temperatures per sobre de les normals màximes aquesta tarda. 27 graus al Vallespí i al Rosselló, 25 al Conflent, 18 graus a Cerdanya. Demà a la matinada a Cerdanya la mínima serà de 6 graus, així com al Capcí, 11 de mínima a Prats de Molló, 15 a Prada, 16 a Ceret, 17 a Perpinyà, on a la tarda, sota el sol, com a tot el país, tindrem 28 graus, així com a Ceret, 27 a Prada, 28 cap a Estagell, 21 graus a Oceja. I continuarà fent calor, encara més calor, diumenge, sempre sota el sol, amb unes temperatures màximes de 23 graus a Cerdanya, però fins a 30 graus al Conflent, Vallespí i Rosselló, i ja podem dir que aquesta calor serà fins i tot encara més marcada dilluns, amb unes màximes anunciades que podran arribar als 32 graus a la plana i 26 graus a la muntanya.
5: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.
6: El que diem i el que callem.
7: Psicologia de la nostra societat.
8: Per anar bé per casa.
6: Amb Gabriela Rodríguez Fernández i Paula Escudero.
9: Soc la Gabriela Rodríguez Fernández, soc psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i treballo bàsicament amb adults, tot i que en alguna etapa de la meva vida també he treballat amb adolescents, i els àmbits que més m'interessen, a part de la psicoteràpia de persones, són els àmbits de la psicologia ambiental i, evidentment, també tota la part artística, i això cau molt bé perquè estem a Ceret, que és una ciutat d'art.
10: Capítol 40. Posar-se límits.
11: M'he adonat que si tinc bastanta ansietat en general és perquè em costa posar-me límits, em costa dir que no als altres i també em costa entendre que el temps és limitat i que no puc fer tot el que voldria. Gabriela, molt bon dia.
9: Hola, bon dia, Paula.
11: Què significa posar límits?
9: Mira, inspirada per la teva introducció, jo diria que normalment nosaltres pensem molt en els límits que els hi posem als altres. I això és el que jo anomeno el límit exterior. El límit és com un punt d'interfase entre l'altre i nosaltres, entre el món que tenim al nostre voltant i la nostra manera d'estar en aquest món. I quan pensem en posar-li un límit als altres, normalment és perquè tenim la sensació de que l'altre no respecta aquests límits que nosaltres tenim. És molt habitual en consulta que ens arribi algú, que m'arribi algú, que em digui és que jo no sé posar límits, no? I doncs, d'una manera un poc, una mica, diguem, en contra de la intuïció de la persona, jo intento que més que pensar en com posar-li límits als altres, a l'altre, normalment això ve d'un problema concret amb una persona concreta, que puguem començar a treballar els límits que aquesta persona mateixa es posa. En el sentit de fins a quin punt aquesta persona és conscient de què és el que vol, què és el que pot i on es troba justament la intersecció entre això que vol i això que pot, no? I com gestiona això. Doncs jo crec que la primera gestió dels límits no és una gestió del límit extern en aquest sentit, sinó una gestió del límit intern.
11: I llavors, Gabriela, com ho podem fer per saber què és el que volem i què és el que podem? I com trobem justament aquest límit, que és el nostre propi límit personal?
9: Jo crec que la vida t'ho va mostrant, no? O sigui, quan tu, per exemple, quan tens moltes dificultats per dormir, quan tens moltes dificultats per desconnectar, quan sistemàticament arribes tard als puestos, no? De manera habitual. Quan no arribes tard, no arribes tard, però arribes angoixada. No? Doncs això el que vol dir és que no estàs sapient gestionar el teu propi límit, que no estàs poguent ser conscient de fins a on pots i fins a on no pots, no? Quines són les teves possibilitats? Alguna vegada m'ha passat que algun pacient m'ha dit, bueno, però això és molt limitant. Fer-se càrrec de les coses que no podem és molt limitant. I jo crec que no, perquè justament quan ens fem càrrec del que no estem podent és quan podem començar a pensar com podem fer per anar una mica més enllà, perquè aquest límit sigui una mica més maleable, i també podem començar a pensar si volem anar més enllà, no? Perquè moltes vegades aquesta manca de limitació interna no ve donada per alguna cosa que nosaltres volem, sinó per alguna cosa que nosaltres, per una raó o per una altra, pensem que devem. I doncs, fixa't com, si jo abans et deia què és això que nosaltres volem, ara et dic què és això que nosaltres devem. En el fons, el límit intern es construeix en la confluència d'aquestes tres coses, en la negociació entre aquestes tres coses, entre poder, deber, estar obligat, i voler.
11: I també hi ha el fet que vivim en una societat que ens empeny cada vegada més a passar tots aquests límits. Per exemple, en tant que dona i mare, ens han fet creure, jo crec, durant molts anys que es podia perfectament treballar com si no tinguessis infants, tenir infants com si no haguessis de treballar, una frase que és bastant coneguda, tenir vida social com si no tinguessis ni infants ni treball, poder cuidar-te, fer esport i tot això, fer tota una llista de coses que en el temps que tenim en cada dia no es pot gestionar.
9: Efectivament, perquè en el fons el que ens està passant i el que ens han inculcat durant moltíssim temps és que nosaltres, per realitzar-nos, hem de poder sempre anar més enllà. I més enllà, i més ràpid, i millor, i no? I doncs, clar, aquesta realització, que és una injunció externa, és un mandat que ens ve de fora, nosaltres l'acabem internalitzant. I quan l'internalitzem, doncs aquí hem begut oli, perquè a partir d'aquí ja no sabem situar-nos. No? El límit, en aquest sentit, com a resposta també a aquell pacient meu, no és una cosa que ens limita, és una cosa que ens empodera. Perquè quan nosaltres sabem on estem i podem definir cap a on volem anar i cap a on no volem anar, respectant, per exemple, un límit nostre intern, és justament en aquest cas en el qual ens podem alliberar d'aquest mandat de sempre més i sempre més lluny i sempre més ràpid.
11: Clar, tal com el capitalisme és una cosa que no considera els límits planetaris, a nivell de recursos naturals, a nivell de medi ambient, etc., potser això de no trobar els nostres propis límits és una individualització interna del capitalisme, al final.
9: Sí, clar, hi ha una continuïtat entre una cosa i una altra, no? O sigui, el mateix discurs que es fa servir per, en relació al medi ambient, en relació a la natura, en relació als altres també, no? O sigui, l'entorn, totes aquestes coses són elements de l'entorn, del nostre entorn, quan nosaltres ens considerem com individus, en el fons també s'estan fent servir com a discurs cap a nosaltres, no? Ens diuen sempre has de poder, i no sempre has de poder. I sobretot una altra cosa que fa part d'aquest dispositiu, que fa part d'aquesta manera d'estar en el món, que ens indica aquesta mena de capitalisme, és la confusió entre poder, voler i deure. Aquestes tres coses estan totalment barrejades. I doncs al final acabem tenint la sensació de que sempre que podem fer alguna cosa, l'hem de fer, devem. No? Tenim el deure de fer-la. I al final acabem pensant que un dia no és un dia complet si no hem estat tot el dia fent coses exteriors que podíem fer, que havíem de fer i que volíem fer. I de vegades estem fent coses que no volíem o que no devíem.
11: Llavors, com ho fem per diferenciar el que podem, el que volem i el que devem?
9: Jo crec que la primera cosa és fer-se la pregunta. Puc fer això? Val, ok, vull fer-lo? I de vegades no és fàcil fer la distinció entre una cosa i una altra. Em diuen que hauria de fer això. Puc fer-lo? I aquí està justament el que deies tu abans, no? El preu de dir no i de poder dir no i, a més a més, complementar-lo amb no puc, perquè és definir-se com algú que no està tot el temps en la situació de potència, en la situació d'omnipotència, diria, no? Sinó en la situació de no, sóc humana, no puc. Sóc humà, no puc. I doncs fer-se l'exercici de fer la pregunta ja ens introdueix en aquesta possibilitat de fer una resposta en aquest sentit. No puc. O sí, puc, però no vull. O sí, vull, però em sembla que no hauria de.
11: Però llavors hi ha gent que no ho rep bé, això de no o de no puc. Fins i tot quan és una cosa que no concerneix els altres, sinó que és una cosa meva i que, un exemple, dic que avui no puc, estic massa cansada, sempre hi haurà algú que em pot dir, ah sí, estàs massa cansada, jo també estic cansat i mira què estic fent avui tot el dia, estic treballant, no sé què, i estic assumint-ho tot. Sempre hi ha un punt de jutjament quan diem no puc. Com fer per passar de lo que la gent pot pensar sobre el teu no o sobre els teus límits?
9: Evidentment no és fàcil. Però ara que em demanaves això, pensava en un company de feina que jo tenia fa molts anys que em va ensenyar una estratègia molt interessant. Ell no era psicòleg, però era una persona molt intel·ligent. I alguna vegada, parlant de coses com aquestes, d'exemples com aquests, no? quan algú t'impel·lia a fer alguna cosa que tu no volies fer, no? I si tu no li deies això jo no ho faré, ell em va dir, mira, quan algú et diu tot això, jo era molt jovenet en aquesta època, ell era una mica més gran, el que has de fer és dir-li, i per què tu necessites dir-me tot això? Perquè quan tu li demanes per la necessitat de l'altre de fer-te aquest discurs, lo estàs posant en el seu lloc de límit, en el seu lloc d'humà, en aquest lloc d'humà en el qual ell o ella té una necessitat, no? Que en aquest cas és la necessitat de dir-te tot això. No sé si entén el joc, no? És com tornar-li la pilota a la seva teulada. No? Per què necessites dir-me això? I doncs aquí, si l'altre entra en aquest joc, potser dirà, perquè jo no em sento bé després de tot un dia d'esforçar-me, de fer això. I doncs aquí pots entrar en un diàleg amb l'altre en el qual es dialoga d'humà a humà, no de superpotència a superpotència. En principi, i després ja veuràs per què et diré, només en principi, és més fàcil emportar-se a l'hort a una persona que no té límits, que no és conscient dels seus límits, que no sap posar límits, i doncs potser a vegades l'escola, els pares, la família, les persones de referència ens han educat d'una manera en la qual és molt més guai dir sempre sí, vinga, va, sí puc, sí estic disposada, sí estic aquí, no? Sí. I doncs, clar, no hem après. No hem après a dir no. Ningú ens ha ensenyat a dir no. I doncs és tot un exercici i, com et deia abans, Paola, el primer exercici és demanar-te tu mateixa. És que vull quedar-me? És que puc quedar-me? És que m'hauria de quedar? És que estem en una societat en la qual hem construït, diria, no estem, sinó que hem construït una societat en la qual ens costa molt explicar-nos. I visquem la situació de donar una explicació com una intrusió de l'altre, com que l'altre s'està ficant dintre del nostre límit. I en realitat, explicar-se moltes vegades és agafar en les teves mans el teu límit intern i fins i tot ampliar-lo una mica més cap enfora, no? I dir-li a l'altre, no, mira, és que aquí no entres. Aquest és el meu límit i aquí no entres. I l'explicació pot ser aquesta, perquè vull. Per què marxes? Perquè vull marxar. Però això és un exercici d'afirmació. I aquest exercici d'afirmació no sempre estem disposats a fer-lo perquè sempre hi ha un cost. I no sempre estem disposats a pagar aquest cost.
11: A quin és aquest cost?
9: Mira, per començar, té un cost O sigui, posar un límit intern, reconèixer el límit intern, jo diria més que posar-lo, perquè està, el límit està. O sigui, quan estem supercansats i ja no podem més, i el cos ens està posant un límit, no? I aquí ens està mostrant el cos que hem passat aquest límit, que l'hem sobrepassat. En tot cas, reconèixer aquest límit abans d'arribar a això, abans que arribi a sobrepassar-nos la situació, té el cost de reconèixer-nos com a humans i com a no tot poderosos, no? Dir, bueno, fins aquí puc llegir, fins aquí puc arribar, no? Fins aquí puc, o fins aquí vull, o fins aquí és la meva obligació. Això per el que fa al límit intern. Per el que fa al límit extern, clar, tu ho deies abans, no? Hi ha algú sempre que s'emprenya. I doncs poder suportar que l'altre s'emprenyi no és fàcil, requereix estar bé amb si mateix, no? I requereix entendre que l'emprenyament és de l'altre, no és nostre, i que per tant, bueno, ell o ella haurem de fer una feina per desemprenyar-se. I que una vegada desemprenyats, potser estaria bé que vinguessin i que ens diguessin què és el que els hi passa quan nosaltres marxem. I que això es converteix en una conversa entre dues persones humanes i adultes.
11: I llavors, per què costa tant de reconèixer que no podem amb tot el que volem fer?
9: A nivell intern, perquè tots, o gairebé tots, tenim un narcís molt gran, no? O sigui, perquè és més fàcil pensar-se com tot poderós. A nivell extern, perquè la cultura ens ha portat això. La cultura ens ha portat a pensar que s'havia de poder tot, no? I per això ens costa. Però és molt més interessant una persona que coneix els seus límits i que sap posar-li els límits als altres que una persona que és totalment il·limitada. I a més, aquesta persona que és totalment il·limitada normalment acaba fent un burnout o acaba tenint un atac d'estrès o un atac de cor, no? Moltes d'aquestes coses, o una malaltia autoimmune. Doncs, per què totes aquestes coses ens passen molt més a les dones que als homes? Bé, perquè ningú ens ha ensenyat a dir no, i perquè hem d'aprendre. I si no aprenem, doncs el cos posa el límit.
11: Llavors acabarem amb aquesta pregunta, Gabriela. Com puc ensenyar jo a les meves filles a posar límits i a saber dir no, i a conèixer els seus límits?
9: Jo crec que la primera cosa és, com gairebé sempre, donant l'exemple. I a vegades és donar l'exemple dient-li no a alguna cosa que la teva filla o que les teves filles et demanen. I suportant, sostenint la pataleta que pugui haver o la cosa que pugui passar o el disgust que pugui haver en aquest moment, com a adult, podent escoltar això, poder escoltar la frustració, poder escoltar la sensació interna displaent de les teves filles i dient, val, ok, jo ara registro, dir-les, no? Jo ara registro que t'està passant això, a mi tampoc m'agrada, però ja parlarem després. I després, tornar i parlar.
11: Gabriela, moltes gràcies.
9: De res, Paola, fins la propera.

Mm-hmm.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Som el divendres 18 de setembre, ens acostem a la fi del mes i continua i continuarà la calor amb temperatures per sobre de les normals màximes aquesta tarda. 27 graus al Vallespí i al Rosselló, 25 al Conflent, 18 graus a Cerdanya. Demà a la matinada a Cerdanya la mínima serà de 6 graus, així com al Capcí, 11 de mínima a Prats de Molló, 15 a Prada, 16 a Ceret, 17 a Perpinyà, on a la tarda, sota el sol, com a tot el país, tindrem 28 graus, així com a Ceret, 27 a Prada, 28 cap a Estagell, 21 graus a Oceja. I continuarà fent calor, encara més calor, diumenge, sempre sota el sol, amb unes temperatures màximes de 23 graus a Cerdanya, però fins a 30 graus al Conflent, Vallespí i Rosselló, i ja podem dir que aquesta calor serà fins i tot encara més marcada dilluns, amb unes màximes anunciades que podran arribar als 32 graus a la plana i 26 graus a la muntanya.
0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
4: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 18 de setembre del 1971 comencen les 6 hores de Canet. Aquesta primera edició va tenir lloc a l'Amfiteatre del Maresme i va ser organitzada per l'agrupament Escolta de Canet de Mar, entre els quals destaquen Xavier Sardà i Ramon Mainat, que més endavant han tingut una carrera mediàtica. En aquesta primera edició de l'any 71 hi van assistir 1.800 persones i van actuar-hi, entre altres, Teresa Rebull, Ovidi Montllor, Joan Batista Humet o encara Maria del Mar Bonet. També s'hi va presentar l'espectacle Una de Barrets, creat a la Cova del Drac de Barcelona. Les 6 hores de cançó de Canet van néixer al final del franquisme en un context en el qual encara es reprimia qualsevol manifestació cultural catalana i es tolerava les propostes minoritàries que no suposaven una amenaça. Se'n van fer 8 edicions fins l'any 1978. Els seus referents van ser els festivals internacionals multitudinaris de finals dels anys 60 i ha servit ell mateix de referent per la creació del Canet Rock d'ençà del 2014. Escoltem ara el tema Sí senyor, de l'Ovidi Montllor. El cantautor valencià és l'únic que va actuar a les 8 edicions de les 6 hores de Canet.

Sí, senyor. Que sí, senyor. Sí, senyor. Té la raó, senyor. Sí, senyor. Digui'm, senyor. Pensem.

A les ordres, senyor. Ja ho sap, senyor. Sí, senyor. Re, sí, senyor. Re, contra, sí, senyor. Senyor. No es preocupa el senyor. No em fa mal el senyor.

Sí, senyor, que sí, senyor. Sí, senyor, té la raó, senyor. Digui'm, senyor. Molt bé, senyor. Ja ho sap, senyor. A disposar, senyor. Sí, senyor. Manem, senyor.

sí senyor, que sí senyor, sí senyor. Senyor, està content el senyor? Puc marxar ja, senyor?

0: fins aquí la cançó Sí senyor de l'Ovidi Muñó.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Cultura a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Penyer.
4: El 19 i 20 de setembre són les diades europees del patrimoni a l'estat francès. En parlem amb en David Angelats, que és el cap de comunicació del Museu de Talteüll. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Doncs el Museu de Talteüll, el Museu de la Prehistòria de Talteüll, què fa per a aquestes diades enguany?
5: Sí, doncs són dos dies dedicats al patrimoni i nosaltres hem fet el partit d'anar una mica el que no sabeia normalment. Doncs fem visites guiades de les reserves arqueològiques dels laboratoris, els dos dies. Doncs, la inscripció se fa al museu i amb grups, quan hi ha prou gent, els grups van fer la visita d'aquests espais, que són espais normalment que no són accessibles à la gent. Une cause més classique que sont visites guiades del museu, per explicar a la gent la collection permanente que se présente en el museu, et una novetat que és l'installation d'une maquette que présente la cove de Talteüll et els paisatges arreu de la cove il y a 450 000 ans, amb les activitats humanes, els animals, els paisatges, per que la gent tingui una idea més precisa de com era la zona de la cova aquests temps allunats. Són les activitats que proposem. I tot això és gratuït, l'entrada al museu, les visites guiades, la presentació d'aquesta maqueta, i també serà l'ocasió els últims dies per poder visitar l'exposició temporal sobre els paisatges de Corbière Fenouillet, que és una exposició del parc natural Corbière Fenouillet, que és presentada aquí al museu.
4: Pels nostres auditors que no saben del que es tracta aquest parc natural, què és?
5: El parc natural és un del parc natural regional que cobre tota la zona de Corbère i Fenouillet i que és dedicat a la preservació, la presentació d'aquests espais naturals i on viu la gent. També doncs aquesta exposició justament presenta les activitats de preservació dels paisatges, les tradicions, el que es pot veure en el parc. Doncs és una manera molt interessant de descobrir el que és un parc natural regional i les activitats que tenen de fer de conservació de la cultura, del patrimoni bio, dels paisatges. Doncs, també una bona ocasió per la gent que no coneix el que és un parc natural de descobrir.
4: I David Angelat, cap de comunicació del Museu de Talteüll, hi ha coses que canvien dins la programació per aquestes diades del patrimoni, al contrari dels anys passats?
5: La cosa que canvia és que és una novetat, doncs, que canvia és la instal·lació d'aquesta maqueta en el museu, que permet, és que la cova original no és accessible del moment, i doncs hi ha més, la gent no té sovint falses idees de com era la cova hi ha aquestes períodes de la prehistòria. Doncs amb aquesta maqueta la gent podrà visualitzar com era la cova i la zona de la cova, la vall d'aquí de Talteüll, hi ha 450 000 anys, les activitats dels humans, tot això de manera molt visual. Doncs això és un canviament molt important per la presentació. Les visites guiades, no guiades del museu, són coses molt clàssiques, i les visites dels laboratoris i de les reserves arqueològiques són coses que no se fan usualment, doncs que també són una cosa una mica original.
4: I per acabar, heu canviat res de la programació per la reentrada, no?
5: No, el museu ha resobert, tenim, és el moment on comencem a tenir les escoles, que és l'activitat, l'estiu és turisme familiar i aquí, quan arriba la tardor, hi són activitats, sobretot per les escoles i els grups de jubilats també, mais bon, principalment la missió de servei públic del museu, que és la divulgació de la prehistòria a les escoles.
4: Moltes gràcies, David Angelats, cap de comunicació del Museu de Talteüll.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Recordo, doncs, que les Diades Europees del Patrimoni tindran lloc enguany el 19 i 20 de setembre. Tots els monuments, llocs patrimonials i museus són gratuïts i organitzen activitats també, com el Museu de Talteüll.
0: Radio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Pere Figueres és l'actor i el testimoni viu de la cançó nord-catalana. A Perpinyà. Nat a Pontellà el 1950. Vinyater, cantant, poeta i escultor. És autodidacta. Molt d'hora la seva sensibilitat l'ha portat cap a la poesia escrita per d'altres, on ha puat la lletra de les seves cançons. Poetes de la generació anterior, Joan Amada, Josep Sebastià Pons, i sobretot, qui serà el seu mentor amb un respecte i consideració mútues, Jordi Pere Cerdà. Durant 40 anys no ha parat de cantar, quan ja tard s'ha donat a conèixer amb textos propis, recollits en el llibret nou, editat el 2016. Nou, del poemari nou, el xifra i potser com l'adjectiu de la mateixa sonoritat. Inspirat pels nombrosos artistes que té per amics, tasta també amb èxit les arts plàstiques com els seus canyataps. Del poemari nou llegirem Morir. Morir un dia de bremes, voldria com un raïm major desfer-me de la vida mig estiu, mig tardor. I només amb rialles voldria, com un raïm madur, ser plorat amb llàgrimes d'un aiguatge de frescor. Morir un dia de bremes, voldria, igual al gatimell, darrer company del xirment espigolat pels ocells. I només amb l'esperança voldria, com un raïm ben amagat, ser cobert de fulles seques, passat bremes, oblidat.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure, viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars, que els matins et despertin sense precipicis, que estimis molt algú sense que el necessitis i no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure, viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Som el divendres 18 de setembre, ens acostem a la fi del mes i continua i continuarà la calor amb temperatures per sobre de les normals, màximes aquesta tarda, 27 graus al Vallespí i al Rosselló, 25 al Conflent, 18 graus a Cerdanya. Demà a la matinada a Cerdanya la mínima serà de 6 graus, així com al Capcir, 11 de mínima a Prats de Molló, 15 a Prada, 16 a Ceret, 17 a Perpinyà, on a la tarda, sota el sol, com a tot el país, tindrem 28 graus, així com a Ceret, 27 a Prada, 28 cap a Estagell, 21 graus a Oceja. I continuarà fent calor, encara més calor, diumenge, sempre sota el sol, amb unes temperatures màximes de 23 graus a Cerdanya, però fins a 30 graus al Conflent, Vallespí i Rosselló, i ja podem dir que aquesta calor serà fins i tot encara més marcada dilluns, amb unes màximes anunciades que podran arribar als 32 graus a la plana i 26 graus a la muntanya.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
6: Baròmetre ho sap. Amb Jeroni Vidal.
7: L'USAP va aconseguir la setmana passada la seva primera victòria de la temporada contra el Castres a casa i enguany tindrem cada setmana uns comentaris de l'USAP que ens els portarà el Jeroni Vidal. Jeroni, bon dia.
8: Bon dia.
7: Com deia, comencem que amb la temporada ja començada, però amb la primera victòria, no?
8: Sí, sí, això era fantàstic, perquè estem contents, perquè la veritat és que volíem pas tornar a viure el que se va passar l'any passat. I perquè, si no, començar un poc aquest episodi, fer els reputegaires i tot això, francament, no. Doncs a l'estadi hi havia ple de gent, una gran voluntat, i una esperança del públic. Donc era ple com un ou i això era molt agradable.
7: La victòria contra el Castres a 43-29, deies que trenca una mica amb aquests dimonis de l'any passat, però ens podem animar gaire per la temporada o tampoc ens hem de fer moltes il·lusions?
8: I cal anar a poc a poc, però em sembla que efectivament l'any passat per arribar a tenir el mateix total vam haver d'esperar fins a Nadal quasiment. Enguany, si espiem un poc la cosa, veiem que hi ha dos equips que no han pogut encara guanyar i que es quedin així. Tres altres que guanyen tot i nosaltres aquí al mig un poc amb un punt a París, quatre de la victòria l'altre dia. Estem contents perquè és un bon començament i doncs això dona... Jo vaig parlar un poc amb els amics, amb els companys i tothom me diu la mateixa cosa, me va dir la mateixa cosa. Estem contents i ens donen una confiança dins d'aquell joc, a la manera de jugar i tot això. I me sembla que hi cal anar a poc, però la cosa vindrà segurament.
7: Jeroni Vidal, cada setmana ens voldràs parlar del rugbi, no només de la part, diríem, més esportiva, sinó també de la part social que hi ha al voltant del rugbi, en aquest cas de l'USAP. I avui ens vols parlar una mica d'aquesta preparació, aquesta prèvia als grans partits, o als partits a casa, diríem. Què ens vols explicar d'aquí?
8: Bé, sí, és això, és a dir que com els jugadors se preparen, nosaltres també tenim una preparació que sigui amb els amics, amb els companys, tota la setmana hi ha la cosa que comença, la pressió finalment, que comença a venir, que comença a muntar, perquè és una reunió. És una reunió on s'hi va amb molt de ple, hi havia el cel, els colors, el groc, el roig, les senyeres i tot això. Bé, doncs aquesta preparació ve. I la segona cosa, bé, que com que anem a parlar i discutir, bé, efectivament, hi podem pas anar sense saber les coses. Doncs ens hem de documentar, cal llegir els diaris i tot això, perquè cal saber de què van les coses, quina composició, i tu aquesta estratègia que em penses, aquell joc a mi no m'agrada pas, bon, ple de coses com això, que hi ha ple de discussions, i hi ha un debat molt, molt, molt gran en aquest moment, i és ple de gent que veure que hi ha tornem, és una reentrada amb 14.000 persones, i això és magnífic. Doncs realment hi ha un ritual de preparació que se posa en plaça el dia mateix, un poc abans, i fa part de, m'imagini, fa part de la meitat de les discussions de les persones que hi van, segurament, durant de la setmana.
7: I cal anar una mica amb els deures fets per saber què ha passat a tota la Lliga, gairebé, no?
8: Quasiment, doncs és completament això, perquè és un plaer també de discutir d'una cosa que ens agrada a tots. Ens agrada de parlar, per exemple, de la USAP, però també del rugby, i com a aficionat i com a gent que sempre hi va anar tot això, la gent s'interessa molt a el que se passa, i tenen aquesta voluntat de veure un poc les composicions, perquè la gent venen a tot arreu, és l'ocasió de veure companys que no veus durant de l'estiu, durant del mes de juny, i ara ens tornem a veure, doncs tothom és content.
7: Aquest cap de setmana toca un rival, és el Montpeller, és a prop, però és un rival dur, no?
8: Sí. A nivell de... Alors, cal dir una cosa, pot ser que a nivell de rival, a nivell del públic, no poden rivalitzar. Començarem amb això, encara que hi hagi uns aficionats molt, molt segurament que tenen tant com nosaltres. Me vull dir que a nivell del nombre, a nivell de tot això, el tenen pas. Montpeller és un desplaçament complicat. Ja si mirem el que se va passar l'any passat, acaben segon a nivell de la final, que perden contra Tolosa. Són musolluts, tenen davanters que són sòlids i tot això, doncs serà complicat. A més, se van estropassar durant el primer partit a casa contra Pau. Bé, efectivament, Pau és una màquina enguany. És a dir, que és una màquina que despassa tothom. És una desruta per a tots els equips que se presenten davant d'ells. Doncs és una cosa complicada. A més, pot ser que pagarem tots els esforços fets fins ara, i que cal preparar també, se cal preparar també a la vinguda d'aquí poc de l'equip de Bordeaux, que segurament vindrà amb tota la energia, perquè acaben ells també de viure un diumenge un poc... Fins de fet, són un poc malalt, mig malalts, masegats, un poc amb la derrota segurament de Tolosa.
7: Doncs un desplaçament complicat per la part esportiva, però que hi anirà moltíssims catalans des de Perpinyà.
8: Sí, això segurament és una veritable transhumància, perquè aquí hi haurà 2.000 persones sense cap problema, i encara arriba a l'inici d'any, perquè jo pensi que si havia estat al final d'any hagués estat diferent. Bé, doncs esperem, el temps serà bo, segurament, perquè bo, sempre fa bo, de tota manera, i doncs arribarem en un moment on efectivament tota la gent se desplaçaran, perquè és el més a prop, quasiment. Doncs hi ha una voluntat de fer aquest desplaçament, l'esperança d'aquest inici, de començament de temporada, que ens donen un poc d'esperança, veure un poc la confiança, de veure també com aquest equip se podrà confrontar al que se fa de més bé a nivell d'aquest top 14.
7: Doncs esperarem aquest dissabte per veure com acaba aquest enfrontament entre el Montpeller i l'USAP, com dèiem, un de complicat però a prop de casa. Geroni Vidal, fins la setmana que ve, moltes gràcies.
8: Gràcies, adiu.
0: Ràdio Arrels.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Som el divendres 18 de setembre, ens acostem a la fi del mes i continua i continuarà la calor amb temperatures per sobre de les normals màximes aquesta tarda. 27 graus al Vallespí i al Rosselló, 25 al Conflent, 18 graus a Cerdanya. Demà a la matinada a Cerdanya la mínima serà de 6 graus, així com al Capcir, 11 de mínima a Prats de Molló, 15 a Prada, 16 a Ceret, 17 a Perpinyà, on a la tarda, sota el sol, com a tot el país, tindrem 28 graus, així com a Ceret, 27 a Prada, 28 cap a Estagell, 21 graus a Oceja. I continuarà fent calor, encara més calor, diumenge, sempre sota el sol, amb unes temperatures màximes de 23 graus a Cerdanya, però fins a 30 graus al Conflent, Vallespí i Rosselló, i ja podem dir que aquesta calor serà fins i tot encara més marcada dilluns, amb unes màximes anunciades que podran arribar als 32 graus a la plana i 26 graus a la muntanya.
5: Ràdio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
6: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
7: 100% en català.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels de rumba.
3: Joan Pau Escudero. La rumba és un dels gèneres musicals més populars a Catalunya i a tot l'estat espanyol, però l'origen del seu nom continua generant debat. Avui repassem algunes hipòtesis lingüístiques i teories que intenten explicar d'on ve aquesta paraula.
4: La rumba s'ha posat de moda, efectivament, a Catalunya, a tot l'estat espanyol, a França i més enllà. D'on ve aquest nom? Aquest nom se n'ha parlat molt, se'n parla des de fa alguns segles, des del segle XIX, pel cap baix. Hi ha moltes hipòtesis, no n'hi ha cap de clara a hores d'ara. Alguns lingüistes, com Joan Coromines, s'inclinen cap una relació amb la paraula catalana rumb o rumbo en castellà, i això es tindria una relació amb mujeres de rumbo, i de mujeres de rumbo hauria passat a rumba. Ho veig una mica forçat, una mica... Això mateix, una mica forçat.
3: Més enllà de la lingüística tradicional, la paraula rumba, segons Joan Pau Escudero, ens porta a la Cuba del segle XIX. La mateixa sonoritat de la paraula apunta directament cap a paraules afrocaribenyes.
4: Tenint en compte que hi ha que l'origen geogràfic de la rumba, l'àmbit cultural de la rumba, quan parlem de rumba ens referim a la rumba cubana. La rumba cubana és una música que se situa, que es desenvolupa al centre de l'illa de Cuba. Són poblacions que són esclaus o descendents d'esclaus que relacionats directament amb l'Àfrica, que parlaven llengües que venien de l'Àfrica. Jo no conec aquestes llengües, no tinc cap teoria concreta, simplement diria que l'analogia fonètica amb mots afroamericans que no en falten, com bemba, timba, bembé, tumba, tot això ens orienta cap a un origen africà probable, més probable que no pas res que tingui a veure amb rumb i rumbo. Això seria per l'origen, queda feina per fer, doncs, analitzant les llengües dels esclaus i dels descendents dels esclaus de la part central de Cuba, com ara Matances i Rodalies.
3: Per entendre com sona aquesta rumba, cal fixar-nos en les seves arrels vives. Així es va demostrar en la trobada de los muñequitos de Matances i els joves gitanos de Sant Jaume.
4: Per tenir una perspectiva sonora del que és la rumba en el sentit cubà de la paraula, doncs escoltarem ara uns representants, un grup emblemàtic de rumba cubana actual, que són els Muñequitos de Matances. Els Muñequitos de Matances van venir a Perpinyà precisament fa uns 2 o 3 anys, van estar a la Casa Musical i van estar en relació amb joves gitanets de Sant Jaume, que van quedar fascinats per la capacitat, el domini de la polirítmia d'aquests cubans descendents d'esclaus africans, que fan música exclusivament amb percussions, amb tombadores, timbes, tota una sèrie d'instruments afrocubans, i sense cap instrument, altre instrument que la veu humana per cantar. Doncs hi va haver aquest intercanvi i aquests cubans que ensenyaven com es tocava les percussions afrocubanes en aquests nens gitanos, que va ser un moment molt, molt bonic d'intercanvi cultural. Tot això amb una paraula que unia a tothom, però amb un significat molt diferent. És a dir, la rumba vista pels cubans i la rumba vista pels gitanets de Sant Jaume. És evident que parlem de dues rumbes ben diferents, molt diferents. Tot seguit, rumba cubana amb Muñequitos de Matances.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Aquests dies presentàvem el nou treball discogràfic de Titana, Llum, i avui parlarem de la última cançó que ha volgut presentar-nos, que es diu Els Fanalets. Però primer, Titana, del procés de fer un disc, què és el que t'agrada més? El fet de compondre les cançons, el fet de recuperar cançons tradicionals que ja coneixes o que tenies pensat recuperar-les, el moment de gravar-ho a l'estudi, el fet de fer les col·laboracions o els concerts? Què és el que t'agrada més, si haguessis d'escollir?
4: Uau, no podria quedar-me en una cosa, perquè hi ha moltes vegades que m'agrada molt el fet de... Jo no m'assente en la cadira a pensar una cançó. Jo estic per ahí fent coses i potser estic així en l'escola treballant i de sobte me ve una frase al cap i dic, ai, això m'agradaria que ho diguera esta cançó. Aleshores ja és com que te ve la inspiració, estàs tot el rato ahí pensant. Després, això m'agrada molt, aquest moment, quan t'arriba la inspiració. Després també m'agrada molt estar en l'estudi, gravant, a lo millor ahí també te surt alguna idea que no havies pensat i queda molt bonica. Parlar amb la gent, no? L'alegria que quan te contesten de uah, en sèrio vols que grave una cançó? I jo sí, el compartir això. I no sé, són moltíssimes coses les que m'agraden d'aquest procés. Sí que n'hi ha algunes que dius, ai, això m'ho podria estalviar, però bueno, és que són moltes coses que has de controlar i, bueno, per sort estaven MoMA Studios i Susana Díaz Tejedor al capdavant d'això i la veritat és que han sabut tirar cap avant i quan ha hagut algun problema, algun nuc, l'han desfet i ha estat molt bé, la veritat.
3: I llavors, si m'haguessis de dir potser les etapes més complicades de les quals parlaves, quines serien?
4: Les etapes més complicades han sigut trobar un punt intermig entre les idees de cadascú, no? Perquè cadascú tirava cap a un lloc i n'hi han hagut cançons difícils de fer per això. Però bueno, al final, jo tenia clar que al final anava a solventar-se, vull dir, no quedava una altra. Havia de ser així, s'havia de solventar. Els problemes sempre se solventen, sempre n'hi ha solucions i al final, pues això, sempre n'hi ha... Estes cosetes que passen de no estar d'acord en algunes coses, però bueno, sempre amb l'objectiu de fer el millor i d'estar contentes en el resultat final.
3: Clar, això també són coses que passen quan treballem en grup i que fem moltes col·laboracions de no sempre estar d'acord.
4: Clar, és que són moltes coses i cadascú és de son pare i de sa mare o de les seues mares, dels seus pares, com siga, i clar, cadascú té el seu parer i s'ha d'arribar a algun acord. Però bé, ha sigut més difícil de lo que esperàvem.
3: Doncs ara acabarem la setmana presentant la cançó que es diu Fanalets, que comença com una cançó de bressol que sembla una mica la melodia de la cançó que coneixem tots, La lluna, la pruna, i després continua amb una cançó que sembla també una mica la de La llum del fanalet. Són cançons que has recuperat o ha sigut voluntari una mica això?
4: Esta composició ha sigut de Susana Díaz Tejedor i el que ha fet ella ha sigut nodrir-se de diferents festes de fanalets que fem al País Valencià, en el que ha vist que la melodia més comuna ha sigut esta de Sereno Melero. Eixa és com la melodia que és a la major quantitat de pobles que fan la festa dels fanalets. I per això ha triat aquest tipus de melodia. Les coples que n'hi ha entremig sí que són melodies pensades per Susana i la cançó ve a explicar el que és la festa de bueno, el que estem parlant, no? Com es diu la pròpia cançó, de fanalets, que és una festa que es fa sobre aquestes dates, s'intenten aprofitar, bueno, antigament s'intentaven aprofitar aquests melons que no havien crescut massa, es buidaven per dins, es feien uns dibuixets en les corfes i dins conten en la safor, jo tinc el relat de la safor que omplien un caragol, l'omplien d'oli i li posaven un furgadents i això feia de llumeneta, de ciri. I és una festa molt bonica perquè estan les persones majors ajuden als menuts i menudes a tallar el meló, després li posen la cordeta i el passegen per el poble, no? I hi ha una frase molt bonica de la cançó que diu: "Portarem la nostra llum i alegria al veïnat", perquè és una festa preciosa. És que quan les festes són intergeneracionals, en el que els majors estan ensenyant als menuts, això és llum. Això és llum perquè diu Dani Miquel que si no ensenyem la cultura tradicional als xiquets, este país ens va de les mans, no? I això és una frase molt, molt important i pense que aquestes coses no s'han de perdre. Així que pensarem fer una cançó per a que la gent poguera cantar-la en la festa dels fanalets.
3: Titana, moltes gràcies per el viatge musical per les festes i arrels valencianes i per haver-nos acompanyat aquests dies. I ens acomiadarem, doncs, escoltant la cançó Fanalets.
4: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò del nostre treball i una abraçada molt gran.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

vas pels vols d'Olot, amunt del pla, trobaràs un indret verd i pregon com mai més n'hagis trobat al món. Un verd com d'aigua endins, pregon,

vaig trobar tan lluny de casa, estant com una cabra i tot el poble ho sap. Eren allà, en un cul de rasa, angelets que et fan perdre el cap. La petita amb cara de bitxo, la mitjana amb una cua de cavall, la més gran sense sabates,

una proposta musical nord-catalana.

0: Tatin, que tatin, que tacar don
1: tatin. Escolteu Ràdio Arrels.
0: Que tacar don tatin, que tacar.
2: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels. Ara Inés, 88.2.
1: Ràdio Arrels.
2: A Codalet, 95.5.
3: Tu es mon amour.

una cançó de Catalunya Nord.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

fos un gran amic. Passo de llarg, no m'agrada ser el que em faig i ser el que em dic. Si les coses

0: bersama tadi.
1: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

0: cova a prop del Pomeralet. Això sí, hauràs de mantenir el secret.
1: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.